0: Nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels, així som.

0: Cápsulas de salud. Quan arriba l'estiu, doncs es preveu que pugi la temperatura. En els darrers estius, a conseqüència, diuen els experts, del canvi climàtic, doncs hem patit veritables onades de calor. I avui parlarem d'això, de què són les onades de calor i com podem mitigar els seus efectes dins d'aquest espai de càpsules de salut. I en aquest cas ens acompanyen Ivet Serra i també ens acompanya Àlex Giné. Són totes dues infermeres del CASAP Can Bou. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Especialistes en pediatria, sobretot, no?
1: Correcte.
0: Especialitzades. Doncs què és el cop de calor? Com ho podem definir?
1: Doncs el cop de calor és un trastorn provocat per l'excés de calor al cos, que generalment és conseqüència d'una exposició perllongada a altes temperatures o a l'esforç físic a altes temperatures, quan es fa esport al carrer amb altes temperatures.
0: Com es pot detectar-lo? Quins són els signes i els símptomes? Si
2: bé, alguns dels signes o símptomes que podem experimentar és que, com m'ha dit la meva companya, hi ha un augment de la temperatura al nostre cos, s'augmenta. També podem observar o percebre una miqueta d'estat mental alterat, una miqueta de confusió, agitació, en casos molt greus, evidentment, convulsions i fins i tot pot arribar al coma. També podem experimentar a nivell de la pell augment de la sudoració, degut també a l'augment de la temperatura corporal. També es pot percebre nàusees o vòmits, fins i tot, que això també ja és un signe que ens diu que, bueno, hem d'estar més alerta. També podem observar la nostra pell més envermellida, observar també la nostra respiració que augmenta, que cada cop és més ràpida, necessitem respirar més ràpid per poder donar resposta al nostre cos, i també augmenta la freqüència cardíaca i a la vegada pot donar una miqueta de mal de cap.
0: Doncs quines mesures preventives podem prendre en diferents escenaris, a casa, a la feina o al carrer, quan ens passa això a la via pública?
1: Doncs a casa seria interessant tancar les persianes de les finestres on toca el sol de manera directa, sobretot a les hores on hi ha un sol molt més fort, no? A les hores centrals del dia. Obrir les finestres al matí i a la nit perquè hi hagi més circulació d'aire en aquests moments que l'aire està més fresc. Tancar les cortines, i millor si són de materials més tipus cotó i que siguin claretes, per no absorbir tanta quantitat de calor. Posar tendalls, també per evitar fer una miqueta d'ombra, i això també baixa una miqueta les temperatures. Utilitzar algun tipus de climatització, ben siguin aires acondicionats, ventiladors, el ventall de tota la vida, no, totes aquestes coses per mantenir la casa una miqueta més fresca o estar una miqueta més frescos. Utilitzar la dutxa, dutxar-nos per baixar una miqueta la temperatura del cos, utilitzar tovalloles que estiguin una miqueta humides, hidratar-nos sovint amb aigua, sobretot és important recalcar el tema de la hidratació amb aigua, no amb altres begudes, i optar per àpats que siguin lleugers, que no siguin molt calòrics, perquè no tinguem després unes digestions que siguin molt pesades, que això també és negatiu, no? En el sentit del cop de calor, necessitem aliments que siguin frescos i que siguin de digestió fàcil. Al carrer seria important això, evitar sempre, no?, les hores centrals del dia sortir al carrer, però si hem de sortir, portar una gorra o un barret, a poder ser que siguin d'aquests barrets que tapen una miqueta també la part del clatell. Utilitzar roba que sigui lleugera, de materials clars i que siguin de cotó o de lli, que són més fresquetes. Procurar caminar per l'ombra, intentar buscar l'ombra al carrer, ara que tenim els arbrets amb tantes fulletes, utilitzar parasol també és interessant, portar aigua també, encara que no estiguem a casa, portar sempre una ampolleta d'aigua fresqueta per anar hidratant-nos, perquè anirem suant i és més fàcil deshidratar-se, perdre aigua. Podem mullar-nos el cap, la roba fins i tot, per estar més frescos. I quan anem en el cotxe també intentem no agafar el cotxe en trajectes en hores centrals del dia, no? Intentar buscar hores que el sol estigui una miqueta més baix, perquè també entre el cotxe agafem temperatura. I algo que és important també quan anem pel carrer i parlem d'infants, en aquest cas, no, que és la part més que més ens toca, és no tapar, que encara ho veiem molt, tapar els cotxets dels bebès. Els veiem que els tapen amb muselines o que els tapen amb mantetes per fer com ombra dintre del carro, però el que passa és que els hi estem traient la ventilació i aleshores és, bueno, agafa moltíssima temperatura i això és molt, molt contraproduent pels nadons. I bueno, la feina, doncs, seguir les mesures preventives que indiqui cada servei de prevenció de riscos laborals de cada empresa, el mateix, beure aigua, quan sigui possible pues, realitzar treballs a l'exterior, en zones que hi hagi ombra, portar el mateix roba ampla, no anar amb roba molt estreta, que és, bueno, facilita més el que agafi calor al cos, no, al final, i si sortim al carrer, doncs el mateix, si hem de treballar al carrer, hem de portar barret, i sobretot aquelles persones que treballen al carrer, no, aquells treballadors, pues, intentar també, bueno, crec que això, clar, nosaltres aquí no podem fer gaire, no, però sí que seria interessant que aquestes persones no treballessin a les hores de més sol, no, de 12 a 4, que els està donant una insolació quasi, no, pel seu treball, ja que són treballs més físics també normalment, pues, seria interessant que treballessin més al matí o a la tarda, no?
0: Justament, algunes empreses i alguns ajuntaments, ara tu parlaves de competència, i vosaltres ni jo la tenim, però han decretat precisament que els treballadors que hagin de fer feines a l'aire lliure no ho facin a les hores centrals del dia de més insolació. Ara recordava també que, per exemple, els treballadors del camp, al sud d'Espanya, quan són les 12 del migdia ja tornen de la feina i treballen a les 4 de la matinada fins a les 12.
1: Clar, és que és el que hauria...
0: És més racional.
1: Clar, perquè si no...
0: Quan parlaves abans de dutxes a casa, poden ser amb aigua freda o tampoc és recomanable que sigui un canvi de temperatura
1: molt gran? No, que sigui... Normalment, que si ens dutxem sobre els 37 graus, normalment pues, podem baixar a 1 o 2 graus, o com et sentis, al final si et sents bé amb una temperatura més baixa, ja està. Però que no cal que sigui aigua superfreda, perquè tampoc és... Els canvis de temperatura, a vegades, tampoc... Si estàs amb el cos molt calent i et fiques una temperatura molt, molt baixa, a vegades tampoc és
2: recomanable.
1: Però sí, baixar una miqueta la temperatura habitual amb aquest dutxa, sí. És que, de fet, jo crec que a l'estiu com que ve més de gust, no? Baixar una miqueta la temperatura de la dutxa.
0: Doncs parlem també d'un tema molt important quan arriba l'estiu, protecció solar. Per què és tan important protegir-se la pell del sol?
2: Mira, hem de saber que la radiació solar s'acumula al llarg de la nostra vida i la sobreexposició solar durant els primers 18-20 anys és sobretot quan és més important i les cremades solars en aquesta etapa augmenten el risc de càncer en la nostra pell. ¿Vale? Després, els nens són els més vulnerables. Els efectes perjudicials de la radiació solar tenen més, com dir-ho, afecten més en ells perquè tenen menys mecanismes de reparació cel·lular envers els adults i una pell més fina i alhora immadura. No obstant, els nens també reben molta més radiació solar que els adults, ja que realitzen més activitats a l'aire lliure, tot i que potser hi ha una mica de controvèrsia amb aquest tema, perquè ara amb les màquines i els videojocs també estan molt a casa, però generalment amb piscina, al parc, doncs, en aquests moments d'estiu sí que surten una miqueta més envers a l'hivern, no? I la responsabilitat dels pares i tutors és pues, tenir cura dels infants i també, òbviament, d'ells mateixos, aplicant protectors solars i mesures físiques per tal de poder instaurar uns hàbits saludables i futurs problemes de salut, evitar-los. Després, en quant a fotoprotectors, diguem-ne, per tal de saber quins són els més indicats, a partir de, bueno, de 0 a 6 mesos no estan recomanats. ¿Vale? La primera indicació és a partir dels 6 mesos i va d'etapa de 6 a 3 anys. La fotoprotecció ideal hauria de ser de tipus mineral o físic, de 50 o més, ja que té un efecte escut o pantalla i és menys irritant i també disminueix el risc d'al·lèrgies. S'hauria de reaplicar com a màxim cada 2 hores, sempre abans de sortir de casa. I després hi haurien uns aspectes que hauríem de tenir en compte a l'hora de comprar aquest producte per als nostres infants de 6 mesos a 3 anys, que un dels aspectes de tenir en compte seria que en el seu contingut contingui components com sigui el diòxid de titani, òxid de zinc, silici, talc. Després també que la fotoprotecció solar, com hem dit anteriorment, l'ideal seria de 50 o més, vale? Protecció alta. Uns altres aspectes també a tenir en compte és que de vegades si ens fixem en el producte posa o waterproof o water resistant. Diguem-ne, és diferent un de l'altre. El waterproof és el que ens protegeix sota l'aigua durant uns 80 minuts i el water resistant només ens protegeix 40, que cal tenir-ho en compte. També hi ha unes sigles que és UV-B alta de Barcelona i UV-A, pues, hem de tenir en compte que sempre figurin les dues, ¿vale? I a més, la que és UV-A hauria d'estar encerclat, ¿vale? Que és per un tema de reglament que bueno, ens protegeix d'un terç de l'UVA respecte al de l'UVB, perdona, que les sigles és una mica... I després, bueno, també tenir en compte que hi ha una figura, una icona, que és com un tap de crema amb un número i una M majúscula, que és la caducitat del producte. Vale? Normalment solen caducar al cap d'un any, vull dir que no ens serviria la protecció d'aquest any per la de l'any que ve, però evidentment s'ha de visualitzar cada producte perquè n'hi ha alguns que potser caduquen abans i també s'haurien de retirar abans dels 12 mesos, eh? Però la mitja és de l'any. Després, en l'altre tram, hem dit que fins ara estàvem parlant dels 6 mesos fins als 3 anys, doncs ara parlem de 3 anys en amunt, vale? Que igualment es recomana la fotoprotecció més alta, la de 50, i l'únic que pot ser química o orgànica, tot i que molts fotoprotectors encara combinen els filtres minerals i químics. S'absorbeixen la radiació i bueno, la transformen de forma energia tèrmica innocua. També cal reaplicar-lo cada màxim 2 hores i sempre abans de sortir de casa. Com aplicar-ho en aquest cas? Pues bé, sempre amb una quantitat generosa. Es recomana que quan apliquem la crema ens omplim el segon i el tercer dit de la mà. I ho extenem per tota la cara, orella, sense oblidar el clatell. Aplicar sempre sota amb la pell seca, mai amb humida. Després de sortir d'un bany, de la dutxa o després de sortir de l'aigua del mar, doncs també cal tornar-se a reaplicar. I fins i tot si fem alguna activitat que suem molt, doncs un exercici moderat o intens, doncs també caldria tornar-se a reaplicar després d'aquesta activitat, no? I en quant al tema dels repel·lents de mosquits, pues seria recomanable primer posar la fotoprotecció i després el repel·lent, mai al revés. Vale, per tenir-ho en compte.
0: I per la resta de persones, hem d'utilitzar aquesta protecció més alta dels 50?
1: Sí, és molt recomanable.
0: Adultes, sí, no?
1: És molt recomanable. Tot i que la gran majoria no ho fem, però sí, és molt recomanable i més...
3: Bueno, i ja no és tant ara només a l'estiu, sinó que l'hauríem d'utilitzar sempre.
1: Tot l'any.
3: Encara que sigui hivern i que el dia estigui tancat, no? Que hi hagi molts núvols, hauríem d'utilitzar la protecció solar sempre. Mm. Ja no és per la prevenció del càncer de pell, que és una cosa superimportant, sinó també el fotoenvelliment, no? Que després en surten taquetes i les arruguetes, i bueno, pues és una manera de protegir.
0: Molt bé. Doncs altres mesures preventives que considereu que serien adients? I bé, Àlex?
3: Sí, això, aviam, el que s'ha parlat sempre, que hem dit tota la vida, no? Evitar l'exposició solar en hores centrals del dia, de 12 a 5 de la tarda, que és quan el sol està com més vertical, és la llum és molt més perpendicular a la nostra pell. Aleshores, sempre s'ha d'evitar, intentar anar a la platja o a la piscina, sempre si podem, abans de les 12 i després de les 5 de la tarda, encara que les platges estan a tope a aquesta hora, però bueno,

0: Puls.
1: Que fan esports així a l'aire lliure, natació, sí. Triatlons, per exemple, doncs és recomanable.
2: Barrets, el que dèiem abans, no? Utilitzar barrets, sempre doncs, que tapin les orelles i que tapin el clatell. Utilitzar ulleres de sol, perquè a vegades ens oblidem dels ulls i també reben la radiació igual, i aleshores és important utilitzar ulleres amb filtre 3-4.
1: I sobretot també en infants, que a vegades ens pensem que és algo estètic, i no,
2: no
1: realment
2: és per protecció.
1: Com nosaltres els adults també els afecta i els hem de protegir.
2: No deixar, bueno, jo crec que això ja és algo com molt de calaix, no, però no deixar els nens sols ni els animals als cotxes, a dintre dels cotxes, perquè puja molt molt ràpid la temperatura dintre d'un vehicle. Aleshores mai s'han de deixar ni per sortir a fer un moment una compra, no, o sigui, els nens sempre amb nosaltres, han de baixar. Quan parlem de nens també parlem de persones grans.
0: Clar. Són més vulnerables també,
2: sí,
0: la calor.
2: Correcte. Exacte. I també és interessant que sapiguem que a l'aplicació del mòbil, allà on tenim l'aplicació del temps, tenim, si baixem, podem veure l'índex UV que tenim en cada moment. I això també és interessant perquè ens dona una miqueta d'informació de com estem en aquell dia, com estem en aquell moment, si volem mirar com està el tema de la radiació solar, no? Perquè a vegades quan veus aquest número també és com ets més conscient, més conscient, exacte, de com està la cosa en el moment, i de dir, bueno, pues ara que sí que anem cap a casa o anem a algun lloc que estigui més tapadet per no donar-li tanta canya a la pell, no?
1: Que a partir d'aquest indicador sigui a 3, es recomana ja l'ús de fotoprotecció i totes les recomanacions que hem dit prèvies.
0: D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Àlex Giné i Bet Serra, infermeres de pediatria del Castell Can Bou, per aquestes recomanacions preventives, sobretot per no patir onades de calor quan sigui més forta. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Càpsules de salut.
4: El lunes a las 8
5: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Castelldefels, així som.
2: Parlem ara de l'Espai de Participació Adolescent, l'EPA, que ha tancat ja el curs escolar i té assegurada la continuïtat. Així ens ho confirmava la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega. El projecte tindrà un segon mandat després del balanç positiu d'aquesta primera experiència. Es tracta d'una iniciativa impulsada per les àrees municipals de Participació Ciutadana i Joventut, amb la col·laboració també de l'àrea d'Educació, que dona veu als adolescents i les adolescents de Castelldefels perquè detectin necessitats, proposin millores i participin activament en la vida de la ciutat. Per conèixer quin balanç es fa d'aquest any de mandat de l'Espai de Participació Adolescent, com ha estat el treball amb els joves i què els espera a partir del setembre, ens acompanyarà per telèfon la tècnica d'escolta jove de l'Espai Jove La Masia, Celina Di Paolo. Celina, molt bon dia i gràcies per connectar avui amb nosaltres. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Doncs, Celina, per començar, l'EPA acaba de completar ja aquest any, aquest curs escolar. Quin balanç en feu des de joventut?
3: Bueno, des de joventut, aquest any jo m'he incorporat a la plantilla fa poquet, llavors a mi el que hem trobat un projecte superpotent. Llavors, també aquest any jo m'he trobat amb joves super motivats per dir la seva, no? Per poder parlar amb els adults, als seus centres, parlar sobre la seva perspectiva, les seves experiències que viuen cada dia i sobretot tot relacionat amb el tema del bullying, que això al final és el que més aquest grup en concret aquest any és el que més els motivava, no? I al final hem acabat fent una petita mostra, no, un vídeo on s'ha recollit els seus pensaments, les seves idees, les coses que ells volien reivindicar. I la veritat ha quedat un grup que s'ha quedat amb l'espineta de voler continuar i per sort tenim l'oportunitat de poder continuar l'any que ve.
2: Efectivament, la regidora Mariana Ortega ja confirmava que el projecte tindrà continuïtat al curs vinent. Què es diu això sobre la feina feta durant aquest primer any? És un clar indicador.
3: Sí. També és un projecte que, per exemple, amb aquest grup ens trobàvem un cop al mes, un divendres a la tarda, que també per als joves un horari bastant complicat, no? I que això també, i que cada divendres, un cop al mes, ells vinguessin allà a l'Espai Jove a fer la trobada, a dir la seva, a programar el seu projecte, al final diu molt del seu compromís, de les ganes de continuar.
2: Perquè, Celina, quants joves han participat enguany a l'Espai de Participació Adolescent?
3: Bueno, la sessió anava fluctuant una miqueta els números, però entre 15, 20, 25 joves, potser sí que... Clar, no tots anaven venint a totes les sessions. S'anaven com... Un dia anaven uns, un altre... Sí que hi havia persones que venien cada divendres, però l'horari per ells també, que tenen un munt d'activitats extraescolars, era complicat, no? Però entre 15, 20... Ja, però hi havia sessions de més fortes, amb més participació, i altres que, per temes de la vida, doncs eren menys. Però que 15, 20 joves puguin venir cada divendres és com una cosa que dius, vale, aquí hi ha xitxa per treballar i per fer alguna cosa potent.
2: És una bona xifra, efectivament. Sí. Aquest primer any, quines qüestions han treballat els joves?
3: Això és el que us comentava. Aquest any han triat el tema del bullying. I sobretot volien com interpel·lar el fet dels casos que viuen o de les micro situacions, no, o mini agressions, no, que viuen als seus centres, a comentaris o veure que potser els adults de les que tenen dins de les aules, doncs a vegades no fan res, no, o que podrien, ells també tenen com la sensació de que podrien fer més, no, i llavors com és un tema que també a alguns els tocava des d'un punt molt personal, doncs han triat el tema del bullying.
2: També ens compartia la setmana passada la regidora de Participació, la Mariana Ortega, que s'ha parlat sobre l'anàlisi dels usos que fan els joves dels parcs. I és un tema que, de fet, arribava el divendres al ple municipal, les problemàtiques que han detectat els joves.
3: Sí, també. Sí, també, de fet, des de Participació també s'ha fet un... Des de la Participació s'ha fet un treball... S'ha intentat dir escoltar què volien els joves, no? De com volien els parcs i tal, però sí que és veritat que com a joventut també ens trobem que ja que segons quin parc es troba, hi ha com una sèrie d'usos que potser no serien els que toquen, no? I potser, mira, l'any que ve podem fer algun projecte on els adolescents puguin dir més la seva sobre com cuidar més aquests espais, que al final són de tots i totes.
2: I, Celina, concretament, tu com a tècnica d'escolta jove, quin és el teu paper dins d'aquest projecte? Com acompanyes els adolescents?
3: Jo, com a escolta jove, jo estic amb... Bueno, els divendres ens reuníem... Bueno, portàvem al grup la Sara Sagarra, que és la tècnica de participació, la Mercè i la Rosi, que són de Circula Cultura, que és com una cooperativa que ens ha ajudat com a dinamitzar els EPAs, el Guillermo Ábalos, que és el meu company de joventut de l'Espai Jove, i jo, que soc tècnica de joventut. I llavors, bueno, la nostra era una miqueta com acompanyament de veure com estaven, també com una miqueta posar el fil, no, conductor, sobretot amb la resta de companyes, no? Perquè també al final són adolescents i també el fet de trobar-se, estar allà xerrant, fent el berenar i tal, doncs també implica, no, ajudar-los una miqueta a aterrar les idees que tenien, no? I una miqueta ha sigut això. Però al final nosaltres érem com un... Bueno, i som i seguirem sent, no, mentre duri l'EPA, una figura referent per poder... dur a terme les seves idees i les seves propostes.
2: I quan els joves detecten una problemàtica, quan comencen ja a treballar les seves propostes, què passa després? Com es vehiculen aquestes iniciatives?
3: Que al final, jo et puc posar l'exemple d'aquest any, no? L'exemple és que els joves volien anar a parlar amb els professors de les aules. Llavors, això també al dia a dia és complicat, no? Trobar un espai on tots els professors els escoltin, no? O que ells puguin tenir com una que tinguin cabuda, no, dins d'un com es diu, a una reunió de professors, no? Per exemple, nosaltres també com a tècnics, no, tenim referència, no, als espais on Educació i les àrees municipals ens reunim, no? Que són les comissions de secundària. Llavors, hem portat aquestes propostes o el vídeo, no, que hem fet, i hem plantejat la idea de si de cara al futur es podrien com obrir més espais on els joves puguin dir la seva, no? I aquest seria un exemple. Nosaltres, que coneixem els punts de trobada entre educació i les àrees municipals, no, que serien les comissions de secundària, doncs trobar-nos, no, i plantejar la idea, no, i picar porta de ei, que aquestes joves tenen molt a dir i al final, pues, que també són part de la comunitat educativa.
2: I com a context també sobre com s'ha desenvolupat aquest mandat de l'espai participatiu, era fa tot just un mes, els dies 28 i 29 de maig, celebrava una trobada especial, que era ja la trobada també de tancament amb tots els participants i les participants dels diferents instituts. Quin era l'objectiu d'aquestes jornades? Què vau abordar?
3: Bueno, el tema d'aquesta jornada també era una miqueta fer l'acomiadament, no? I perquè, clar, en aquell moment no sabíem si podríem continuar amb el projecte i era una miqueta el tancament, no? Però també vam aprofitar per gravar aquest vídeo, per ja recollir totes les idees i també que tot el que han anat treballant, perquè aquests joves s'han anat formant durant el curs que ha durat l'EPA, no? I tenen molt clar les figures que hi ha dins d'una situació de bullying, les figures passives, els rols actius, no? Els tipus, les tipologies de bullying, no? Llavors, amb tota la informació i els coneixements que han generat, també volíem, bueno, era la idea, no?, de recollir tot això en el vídeo perquè tinguin almenys el record que han fet una cosa bastant important que és dir la seva i formar-se també per ser ells figures actives en el tema del bullying dins de les aules.
2: Estava pensant ara també, Celina, que d'aquest tema de l'espai de participació ciutadana vaig tenir ocasió de parlar amb la tècnica de participació, la Sara Sagarra, que també la mencionaves tu, i m'explicava que aquest espai naixia de les pròpies peticions dels joves, perquè venia del Consell, ara no recordo si és Consell d'Infància, correcte?
3: Sí.
2: O sigui que ja era un bon indicador de joves i infants, ara no sé fins a quina edat és el Consell d'Infància.
3: Sí. Sí, perquè de fet ja comencen a... Seria primer d'ESO, no? I ja comencen a tot el tema de l'EPA.
2: I clar, doncs arribàvem a la finalització de la seva participació, de poder dir la seva, que s'escolti les seves veus, i van dir, ep, que creixem però volem continuar tenint el nostre espai, no? I per això naixia, per part de participació i de joventut, aquest espai de participació activa per part dels joves. Per tant, el balanç ja des de l'inici havia de ser positiu, entenc, perquè si ve d'una iniciativa així...
3: Sí, és que al final molts dels participants de l'EPA i els que també ara volen continuar, no? Venen del Consell de la Infància. Llavors, és un bon indicatiu de que s'han de generar aquests espais per als joves.
2: I també és
3: complicat, en plan... que els joves es puguin com gestionar entre si i crear aquests espais, però també també és com un dels objectius de l'EPA, no? Que aprenguin a ser ells els motors, no?, de canvi.
2: Correcte. I ens explicaves que a les jornades aquestes de finals de mes de maig fèieu un balanç, fèieu el tancament, vau fer un vídeo també sobre tota aquesta participació al llarg del mandat, i ara nosaltres en converses amb la regidora de participació, la Mariana Ortega, ens confirmava, com estàvem dient al principi també de l'entrevista, que hi haurà un nou mandat al curs 2026-2027. Des de joventut esteu ja treballant en aquest nou grup de joves?
3: Sí, bueno, de fet estem ja amb les coordinacions entre Circula Cultura, Participació, no? Per veure com es presenta aquest any, perquè tenim el nou EPA, no? L'EPA que perquè l'EPA és aquest any s'ha acabat un, però ja quan s'acaba un, ja es comencen a fer trobades amb altres joves que comencen a la seva etapa, no? Que poden entrar ja a conèixer el que és l'EPA, no? I és com es va renovant el procés, no? I quan acaba un, ja comença un altre. Llavors, tindrem a l'EPA i després aquests joves que han volgut continuar també tindran la seva trobada un cop al mes. Llavors, estem aquí veient com encaixar aquestes trobades, perquè hi ha molta feina al darrere. I també veient com com encaixar-ho tot en, durant el curs escolar, que també és complicat, és força complicat amb totes les qüestions que impliquen l'educació, també per els festius, també que són joves molt moguts, que fan mil d'activitats extraescolars, bueno, i tot el tema de la situació que està ara amb l'educació, amb les vagues i tal, és complicat, és complicat. Mm. Perquè si estan patint una situació bastant, bastant complicada.
2: Sí, doncs efectivament hem de tenir en compte aquest context complicat. Això seria un dels reptes que tenim en el futur de l'espai de participació adolescent. Jo precisament volia acabar aquesta entrevista fent aquesta mirada general, aquest primer any d'experiència. Tu també em comentaves, Celina, que tot just fa poc que t'has incorporat a l'àrea de joventut, però que feies un balanç molt positiu, no? I també com a persona que acaba d'arribar, doncs t'has trobat amb un projecte molt potent amb els joves de la ciutat, i m'agradaria, més enllà d'ara del que comentaves, que també és tot un repte aquesta coordinació, tenint en compte tot el context tant dels joves com per part de les àrees que participen, com per part del propi context educatiu, doncs quin seria l'altre gran repte, ja com a tal, pensar en l'espai de participació adolescent, quin és el repte de futur que ens podem plantejar de com ha d'evolucionar aquest espai?
3: Jo crec que el repte principal és que els joves puguin tenir com que aquest espai sigui un referent, no?, per ells, que sàpiguen que l'EPA existeix i que al final és un espai on, si ells tenen ganes de dir la seva i de contribuir al municipi, al final que ho tinguin com a referent i que es coneixi, saps? I que tingui també una miqueta de perspectiva de futur, de que després puguin ells ser els que mouen aquest projecte, no? O sigui, això seria idealíssim, la veritat. I després també que, bueno, el repte principal també és, amb tota la situació que hi ha avui dia amb l'educació i amb l'educació pública, no? També que puguem tenir una miqueta més de suport, no?, dels instituts, que això és complicat perquè estan sobrecarregats, i estan molt saturats, però sí que és veritat que dins dels instituts ens agradaria tenir com més presència, no? També per aquestes coses, aquestes sinergies que es podrien i que s'han generat aquest any, però si poguessin ser més fortes, no? Ei, mira, que tinc aquest alumne, que l'he vist que està passant una situació complicada i potser si coneix més gent dins de l'EPA, doncs milloraria la seva situació, no? Doncs una miqueta tenim com més presència, no?, als centres i bueno, que no només ens trobéssim dins de les comissions de secundària o bueno, que tinguéssim com més referent a l'EPA dins dels seus centres per poder fer contribuir al projecte i que sigui un projecte més potent, no? Mm. Però, bueno, també el dia a dia dins d'un centre és complicat. Això ho entenem. Mm.
2: Doncs, Celina Di Paolo, tècnica d'Escolta Jove de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí al Castelldefels Desperta. Des de la ràdio estarem pendents de quines noves iniciatives surten de cara a aquest segon any de l'Espai de Participació Adolescent. Moltes gràcies i que tinguis molt bon dia, Celina.
3: Gràcies a tots.
1: Adéu. Castelldefels, així som.
0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
0: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
5: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org, tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio
1: Castelldefels. Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. Com estem? We back, fellas. Aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic, Així que espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. Sí, com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant, sense milla. Entre tantíssimes influències possibles, Tantes com problemes a la societat, Repetim, però tornen, La vull tornar a repetir, que n'hi ha molts, però que quedi clar, no? I bé, sense més dilació i dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parets de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Cremier!
1: Molt bona nit.
0: Ja, com estàs, Sebas?
1: Tot bé, tot correcte.
0: Tot correcte, però si no és recte, és igual, no? Tot està... I quins mitjonets portes avui, Sebas? No es veu, però bueno, portes... Jo crec que ressalta més el que són les Converse, per davant, aquí. Aquestes Converse blanques de canya, canya mitja, Porta uns mitjons, a més, unes línies, franges, semblants. I a més, avui crec que porto un programa que t'agradarà, no? O què? Potser no, no sabem encara. És que feia temps que no mirem per aquí, no. No tenim comunicació. Potser.
1: Sí.
0: Perquè avui toquem, més que res, perquè la setmana passada volia gravar, però vaig estar al concert de Limp Bizkit i no tenia veu, per la qual no vaig poder gravar i per això avui fem un especial. Ara sabreu de què. Anem a continuar amb la nostra presentació. I com sempre, doncs, aquí, bueno, Sebas, que l'hem presentat amb aquests mitjonets, aquestes... Converse blanques que porta de mitja canya, sempre enviem des d'aquí una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, aquests dos dinosaures de la casa. Dos T-Rex, un velociraptor i un T-Rex. I doncs aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomadic Alchemist, seleccionant i presentant la selecció musical perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go, fellas. Doncs molt bé, doncs portem aquí doncs, un programa al qual doncs bé, és aquest nu metal, portem aquesta unió entre el que era el rap en si i el rock. I després van unir i van crear doncs, un nou estil, una nova vertent que, sens dubte, doncs, porta aquesta afinitat entre dos gèneres que semblen aparentment dispars, però s'acaben unint i molt bé. No? Sobretot neix als Estats Units, en la qual doncs, allà doncs, bueno, li donen més voltes les coses, les arrels surten d'allà i juguen d'una altra forma. No? De la qual cosa, doncs, bé, ara sí, doncs, preparem el Nitro del nostre UFO d'última generació. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
2: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Aquest Instagram que estem fent, que Castefa Chronicles, estem fent una altra versió,
1: sí.
0: Més divertida, més coses així. El següent, pues, bueno, sortiré jo a la dutxa, qualsevol cosa, més intimitat, més el que fem.
1: Potser.
0: Però l'agafarà i abarcarà una mica més de varietat. Teníem un altre que era de les portades, crec que queda antiquat aquest estil d'Instagram, la gent vol coses dinàmiques, vol veure doncs, sang, coses, no? Vinga, anem a tope, Vinga, anem per aquí. Encara així, no ens estem venent, si no estem fent el que ens agrada, i bé, doncs presentem d'una altra forma les coses. I després també podeu trobar el link del nostre podcast, que és...
3: radiocastelldefels.org,
0: on podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
4: Nice.
0: Sense por, aquesta publicitat que no posem, però jo començaré a posar, de fet,
1: Potser.
0: De la creu li hem posat una mica de públic. Gent d'aquí, gent local, de quilòmetre 0 o 0,1, és igual, està per aquí de la zona, és el que nosaltres volem ressaltar, gent de Castelldefels i gent pues, que fa aquest forma part del moviment, en certa forma, no? Jo surto allà, m'estava tatuant, no? Sí, va ser molt divertit, i bé, tinc altres preparats molt, també, molt, una mica descabellats, que és el que m'agrada, no? Doncs bé, avui la transmissió està dedicada a un esdeveniment molt especial, no? El retorn d'una de les bandes que va redefinir la música, dels finals dels 90, és Limp Bizkit, i a més P.O.D., però avui no només escoltarem música, avui obrirem un portal temporal per descobrir què passa quan el hip-hop doncs, travessa un amplificador Marshall i el metall decideix començar a rapejar, no? En certa forma. Així que anem amb aquest inici de blocs.
1: Bloc 1.
0: Aquest bloc 1, la col·lisió. Xoquen dos àtoms, pam, xoquen, i anem a començar a obrir aquesta llauna metàl·lica amb un cop de bastó ben fort de fusta i amb P.O.D., amb el seu tema de Soul Town.

I aquí em dono aquest POD, que van ser taloners de Limp Bizkit el passat dimecres a l'estadi de Movistar a Madrid. Estava amb el meu germà Jordi, el qual doncs, bé, va ser espectacular, va ser brutal, no sé, concert increïble veure POD i Limp Bizkit per primera vegada compartint escenari. Doncs, bueno, va ser, no sé, una experiència única, el qual doncs, bé, irrepetible, espectacular el so, espectacular el lloc. Bueno, com va ser la gent, com es va portar, bueno, un dels millors concerts que he vist en la meva vida, però tampoc és que n'hi hagi vist molt, no en directe, però aquest concretament em va semblar, bueno, ja puc morir tranquil, no? Però anem a dir que aquí, amb aquest tema, doncs, sobretot amb Southtown, més The Fundamental Elements of Southtown del 1999, ens comencem aquest viatge a San Diego. Des d'aquest any 1999, POD demostrava que el rap, el reggae, el hardcore i el metal podien conviure dins d'una mateixa freqüència. Aquesta peça es convertiria en un dels pilars del moviment nu metal abans de la seva explosió mundial. Una ciutat, quatre músics i una idea. No existien fronteres entre gèneres, només freqüències encara desconegudes. Doncs bé, anem amb un altre grup, comencem forts, perquè aquest té una manera bona d'introducció a el que seria el nu metal i tot el que comporta aquest moviment i a quins grups abarca, no? Aniríem amb un que també... Només dir el nom ja, bueno, a mi ja em suposa doncs, recordar una infància, una joventut, el qual doncs, bastant heavy, bastant energètica, no? I estem parlant de Rage Against the Machine amb el seu temazo de Bulls on Parade.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: The Puppet Rings Against the Machine. Brutal, eh? Bulls on Parade. Un tema, quin àlbum inolvidable, Evil Empire, del 96, el qual si haguéssim de buscar un dels laboratoris on es va començar a fabricar el rap metal, molts assenyalarien Rage Against the Machine. Segurament Tom Morello convertia la guitarra en un tocadiscos i Zack de la Rocha rapejava amb una intensitat pròpia d'un manifest polític. No era rock, no era hip-hop, era una fucking mutació musical brutal, eh? I de fet, doncs, parlem d'altres idiomes, parlem de que era les arrels xilenes, eh? El cantant, aquest Zack de la Rocha, el qual, doncs bé, és un artista, no podria ser de la talla de Bob Marley, perfectament, amb la seva banda, amb el missatge que porta i amb la intensitat que ho toca, no? Vull dir, aquí no estem parlant ja de... anem de chill, no? L'antonomàcia, no? Una mica de Bob Marley, no? Aquí estem molt tranquils fumant la nostra julivert, però aquí no, aquí estem cridant i estem dient què collons passa aquí, no? És com, bueno, va, obrim camí ja o què fem, no? Però aquí és res d'aquests de Machine, ho ha pisat amb el nom directament. Doncs molt bé, ara anem amb un altre tema, no? Anem a un tema d'una gent molt bèstia, una gent que també, ja com diu el seu nom, estem parlant de Beastie Boys amb Sabotage.

queda clar, que pots cridar per algo, no? És com una dir, aquí estem, és que aquí estem, fa molt de soroll, quin temazo, no? Més com s'incorpora i ells sí que fan servir, i crec que fins ara, avui dia, es fa servir molt a l'escratch, i és un element el qual és molt estrident, segons quins sons facis, no? Segons un flare baby o qualsevol dels que faci servir, i el so que sigui, que ara és com encara més incident, més incisiu, no? Encara t'entra més i que prestes atenció o fuig o no, però a vegades és moure, és remoure, no? Perquè aquesta música el que et fa és sacsejar, no? I aquest sacseig, aquest earthquake que provoca és fer despertar consciència, no? En certa forma, perquè si ja la tranquis, no t'enteres, doncs ho cridarem una mica més fora, a veure si així t'arriba, no? I Beastie Boys amb aquest Savage, amb aquest àlbum, la segona comunicació, Second Communication del 94, els Beastie Boys ja anaven demostrant, o ja havien demostrat molt abans, que el hip-hop podia conviure amb guitarres distorsionades, eh? Sabotage és energia pura, ho podeu comprovar, és una explosió de punk, literalment, totalment irreverent, aquesta estètica a la qual ells porten, tornen la volta i venen d'aquest The Clash, no? D'aquesta anglesa tan profunda en la qual també aquest punk, també aquesta societat tan senyorial, tan gentleman, no? I tantes, pues, al final ens acaba portant també una explosió sortint per les costures, no? I coneix aquest moviment que és el punk, no? Crestes i bé, doncs, tota aquesta indumentària que es porta, que va en contra, totalment oposada a lo que seria aquesta excel·lència, pulcretat anglesa, no? I després doncs d'aquí surt, no? Perquè al final no tot es pot sostenir sobre una mentida, no? Al final doncs acaba patant i qui es dona compte abans ho vol fer saber, no? I la música doncs és el medi per fer-ho saber. Doncs molt bé, ara doncs també anem a entrar en un tema al qual doncs aquí jo quan el vaig escoltar per primera vegada vaig dir, ei, aquí passa alguna cosa, no? Quin tema més diferent, quin temazo, no? I estic parlant de Biozar amb Onyx, amb el seu temazo de Judgment Night.

0: cara B.
1: Bé, i tant re, eh? Una abraçada en Marc. Molt bé, doncs aquí Biosaran Onyx, amb aquest tema Judgment Night, que està extret de nou de Judgment Night, que està extret d'una pel·lícula molt interessant, que probablement molt coneixereu molts, però després l'enumerarem. I d'aquí, des del 93, doncs probablement la banda sonora més important de la història del rap metal, eh? Per primera vegada, grans grups de hardcore i grans MCs compartien cançons i aquest disc demostrava que els dos universos podien fusionar-se i el resultat va canviar la història, eh? Totalment. Doncs ara anem a la nostra secció d'avui. Clàssic. Ja, un clàssic, eh? Aquí el flow clàssic, eh? Que es comença a convertir en un... L'he canviat el nom i el deixo aquí com a plantilla, no? M'agrada molt i m'agrada portar el clàssic perquè, igual que portem l'infiltrat, portarem més seccions, però amb aquesta, doncs, em quadra molt bé aquesta. I per què dic que és un clàssic? Perquè aquí, sens dubte, ja era com quan podies dir, estava amb el teu pare, en un viatge petit, no? I estava la seient de darrere i... Doncs dos generacions, dos músiques, dos gèneres diferents estan sonant al mateix lloc i estan en sintonia, no? Doncs estic parlant de Run DMC i Aerosmith amb el seu tema de Walk This Way.
2: What to do.

0: Walk this way, ¿eh? Si podemos, walk this way, walk to talk, ¿eh? Talk to walk and walk to talk, ¿eh? Que digo que talk to talk and walk to walk, ¿eh? No andar por andar ni hablar por hablar. No te sabes, ahora pues lo digo porque me agrada, porque es walk this way, es como se ha de hacer, ¿eh? No parla por parlar tampoco, ¿no? Pero bueno, si es que faci lo que vulgui. Realment, doncs, Run DMC i Aerosmith amb aquest walk this way, doncs aquest Rising Hell del 86, ni més ni menys, doncs és un portal zero, que dic, no? Aquest, que dius, vale, aquí, a partir d'aquí, què neix? Neix això, no? S'ajunti Aerosmith amb Run DMC, dos grups pioners amb els seus dos gèneres personals, en el qual doncs Aerosmith també, amb el seu canvi de cantant, no? A través de l'amor de l'antic, no era el primer i originari d'Aerosmith, doncs fan aquesta conjunció tan autèntica, no? Run DMC i Aerosmith, el qual doncs creix un nou moviment i la primera gran connexió entre hip-hop i rock, doncs quan Run DMC i Aerosmith van enderrocar simbòlicament el mur que separava els dos gèneres, no? I aquí, doncs, he posat la cançó del videoclip perquè us el recomano que l'escolteu i el veieu perquè doncs veus exactament això, no? Com trenen aquest mur i diu, bé, aquí no separem, aquí això és música, anem a juntar a veure què passa, no? I sense aquesta cançó potser avui no existirien doncs Korn, ni Limp Bizkit, ni Linkin Park, ni tan sols el Nu Metal. Qui ho sap? No sabem, no? Doncs sí, doncs ara anem al següent bloc.
1: Bloc 2.
0: Boom! En aquest bloc 2, després de veure One Piece per allà, pujant per la muntanya i fer les seves necessitats aquí al costat de la ràdio, l'hem vist, estàvem sobrevolant aquí amb el UFO i l'hem pillat a One Piece, que diu aquest boss, no? Si no, qui ja està aquí sap del que estic parlant. Doncs molt bé, i si vulgui saber de què està parlant aquí aquest, quan està parlant què està veient, doncs veniu. No podeu venir perquè estem sobrevolant, una pena. Hòstia. Sempre poso la mateixa tessitura. Doncs bé, anem a continuar doncs, amb aquest bloc, el qual, doncs, per què no? Amb aquest bloc que es diu Impacte. Començar amb un tema que fa Impacte, i ara veureu per què, estic parlant dels artífices del concert que vaig anar a veure a Madrid, estic parlant de Limp Bizkit amb el seu tema de The Break Stuff.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Bueno, m'imagino fer un pogo a casa, eh? Deu haver un pogo de fotents a la cleca, eh? A casa amb això, és que és la cançó que convida a fer-ho. De fet, Limp Bizkit amb aquest Break Stuff va tenir problemes a Woodstock, eh? 99, qui sabia del que estic parlant, no sabrà perquè es va liar bastant, no? I a més el concert ho van nombrar, van dir, estaven dient que això podria convertir-se en un nou Woodstock, anem a veure què passa, dius, saps? I tu, pum, tira, no? Increïble. Bé, sens dubte, significant Other, del 1999, doncs arriba al nucli del programa. Aquest Break Stuff no només és una cançó, és una vàlvula d'escapament, una descàrrega col·lectiva, un himne per a tota una generació que va créixer entre MTV, videojocs, skate i cultura urbana quan sona aquesta guitarra. El cervell entra en modo supervivència, sens dubte, no? I aquí doncs vull comentar doncs aquesta pel·lícula del Judgment Night, no? Que parla d'un homicidi al qual doncs d'un gàngster i bé, hi ha uns testics i bueno, es lia, no? Però això doncs també era algo molt comú als Estats Units, per desgràcia, i una de les coses que passa aquí, aquest Woodstock, al qual doncs Limp Bizkit ja li fan una petita creu i una línia negra i la tatxen en vermell i no, que hi ha morts i hi ha altercats. Però bé, Woodstock se'n va de les mans, si voleu veure quin tipus de festival és. Va començar, un dels 69 va ser un dels, si no m'equivoco, el primer i dels que va canviar, i va ser Santana, Carlos Santana, que va concloure, va fer aquest gran, bueno, fer que Woodstock es creixés i veiés la qualitat i la quantitat de gent que pot arribar a un lloc i disfrutar de la música. Bueno, són macro esdeveniments que bé, sens dubte, doncs poden passar coses com les que van passar aquest. I bé, ara una altra cançó, posem aquí una tríada sencera de Limp Bizkit, ara anem a un altre tema també que va marcar i sens dubte aquí els va fer veure a la gent, a l'audiència, que ells estan a un altre nivell, no? I estic parlant de Limp Bizkit amb el tema de My Generation. Fabio. If only we could fly.

0: Gilet, brutal. Que desgracia, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, pasa. Vale, és brutal. Ja, ja. Aquest us el recomano, tant com tots els temes de Limp Bizkit, sobretot els primers àlbums, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Del 2000, doncs, l'any 2000, Limp Bizkit era probablement la banda més popular del planeta. Aquest disc va vendre milions de còpies i My Generation es convertia en el manifest d'una generació que ja no demanava cap tipus de permís. I ara com anem i trenquem, no? A part d'aquest col·lectiu, tenien tants grups que anaven en massa i Limp Bizkit doncs, liderava doncs, aquest moviment, no? Aquest moviment de sacsejar el planeta, de sacsejar la Terra, de donar una altra perspectiva, i tant que van poder introduir-se en el món del cinema amb una també d'aquelles pel·lícules tan increïbles, tan úniques que coneixem tots, que és Mission Impossible, no? A la qual doncs, ens va donar doncs, una perspectiva doncs, diferent a tot i, sincerament, doncs, aquí Limp Bizkit doncs, ho demostra i anem a escoltar també aquest altre tema de Limp Bizkit, que és Rollin'.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Doncs molt bé, Limp Bizkit, aquest Rolling, eh? Raid, a Vehicle, amb aquest àlbum també de Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored War del 2000, impossible no reconèixer aquest riff, eh? Impossible no cridar el famós Keep Rolling, Rolling, Rolling, Baby, eh? Una de les cançons més emblemàtiques del nu metal i una de les actuacions més recordades de la WWE, no, del WWE, eh? El qual, doncs, Take a Look Around és el tema que surt a Mission Impossible, que també és aquest el tema que avui no escoltarem, però que l'heu d'escoltar vosaltres, i aquests són els deures que tenia, i dic, què diu aquest? No, pues no, feu el que voleu, si vols escoltar, l'escolteu, si no, doncs pues no, però us el recomano, eh? I bé, ara continuem amb un tema de Korn, amb el seu God the Life.

0: Yankee Con. Bueno, aquest és un tema que em recorda molt a la meva joventut i és brutal, eh? God the Life, de la banda Follow the Leader, del 1998. Igual, doncs, abans de Limp Bizkit hi havia Korn, Jonathan Davis va convertir la vulnerabilitat en una arma. Aquest disc va obrir les portes del nu metal a gran públic. Molts consideren Follow the Leader el veritable punt d'inflexió del moviment, sens dubte. Doncs bé, ara anem amb un tema, amb una secció que ens agrada molt aquí, en Saps Cremer, és...
1: L'infiltrat.
0: Total. Doncs aquí, aquest Rocky Martiano, un Rocky Martiano a l'instrumental és espectacular. Doncs ja, a més, que gran producció del Seba d'aquí, amb aquest infiltrat, portem avui Radiohead,

0: brutal, quin tema més especial. No sé, no parlaré gaire, però Radiohead, Creep, era el nostre infiltrat d'avui i sembla que l'escolto, el sento fins a l'amígdala. És una cosa increïble, quin tema brutal, eh? És el tema de dutxa per a directe. Doncs amb, aquí, amb aquest Creep anem amb el nostre següent bloc.
1: Bloc 3.
0: I aquí amb aquest bloc 3 trobem l'ona, la ona expansiva, aquesta ona, aquesta ondulació, aquestes freqüències ondulades i modulades que tenim, doncs continua. I continua amb un tema d'un gran també, que és Deftones, amb el seu tema de My Own Summer.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, aquí Deftones, el seu tema de My Own Summer, aquest àlbum de Around the Fur, de 1997, al qual Sikon representava la foscor, Deftones representava el somni, les textures, atmosferes, melodia, violència, tot coexistint dins del mateix espai, no? Marca també una altra identitat dins del mateix gènere, el qual, doncs bé, anava evolucionant, però cadascú des de la seva identitat, i que sens dubte Deftones ho marca, eh? I ara anem amb un altre grup, anem a fer una mica express, no? Se'ns apreta el temps aquí perquè anem molt nu metal, anem a tope avui amb aquest especial que estem fent, és una mica parlar amb Limp Bizkit POD, a través d'aquest concert doncs toquem aquest nu metal, aquest rap, aquest so més metàl·lic, no? I ara anem amb un tema de Papa Roach amb el seu Last Resort.

0: Bow, Papa Roach, aquest Last Resort, aquest àlbum d'Infest del 2000, una de les cançons més icòniques de l'any, dels anys 2000. Aquest rap metal també podia parlar de salut mental, desesperació i supervivència, el qual, doncs, després de més de 20 anys després, continua emocionant a milions de persones. Us puc comprovar els pauets d'en Sebas, jo no he parlat de moure'm, en Sebas tampoc, un programa bastant intens, eh? Ens agrada el guitarreo, el rifeo i la bataca, eh? Soc de bataqueo,
1: sí.
0: Sobretot d'això, aquesta contundència, guitar air i drum air, no? Tocar l'aire, no? L'estàs seguint, la cançó. Brutal, doncs va, no ens enrotllem, anem cap al final, ja estem arribant a la recta final del programa i doncs anem amb un tema de Cypress Hill amb el seu Rock Superstar.
2: We got a lot of sharks out there trying to take a bite of something. It was hot. A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen to

0: people see Rockstar, you know what I'm saying? But you're still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job. Save your money, man. Save your money, too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying? I mean, lucky in this game too.
1: Wow, temazo de Cypress Hill, aquest rock superstar, el qual doncs Skull and Bones representa aquest any 2000, aquest àlbum Cypress Hill, una marca que també s'ha juntat, una marca, no, un grup el qual doncs ha fet marca en el món del heavy també, del metal, perquè ha col·laborat i té aquest sotana estrident que encara fent rap sona a metal, Cypress Hill, si coincidim, no sabes, que encara que no estigui fent el, no sigui
2: sí,
1: guitarra, és metall, és dues contundències, s'equipara aquí, té aquesta foscor suficient com per formar part de la i de l'inframundo, no? En aquesta forma, doncs també quan una llegenda del hip-hop decideix endurir el seu so, apareixen cançons com aquesta. Skull and Bones és un àlbum doble, una cara dedicada íntegrament al hip-hop i l'altra al rock i al metal. Una declaració d'intencions, sens dubte. Doncs bé, ara doncs, arribarem i ja estem al final d'aquest programa, el qual doncs, Limp Bizkit i Method Man doncs, acabaran per juntar, per commemorar, per tancar, per posar dos cireres ben grosses o dos síndries a sobre del pastís. Aquella cirera, ja, dos síndries grosses pam, a sobre d'un pastís esclafadíssim. Doncs és això, rap i nu metal, Limp Bizkit, Method Man, and together, now, és un joc de paraules, doncs, el qual doncs acabarem doncs, aquest viatge unint dues institucions, Fred Durst, Method Man i el legendari DJ Sebas DJ Cremier, amb el qual doncs, a la producció, i doncs, aquí hip-hop de Nova York, nu metal de Jacksonville, quan dues galàxies col·lisionen no sempre hi ha destrucció. De vegades neix una nova estrella, i aquesta estrella nova serà el tema amb el qual acabarem, però abans, com sempre, heu d'escoltar alguna cosa. Perquè, literalment, durant milions d'anys, no? Els elements químics van viatjar sols per l'univers. Un dia, el carboni va trobar l'oxigen i va aparèixer la vida. La música també evoluciona així. No per separació, sinó per col·lisió. El rap venia dels carrers, el metal de les fàbriques. Dos idiomes diferents, la mateixa necessitat. Cridar, explicar, sobreviure. Quan es van trobar, no va néixer un gènere, va néixer una mutació, una freqüència nova, un llenguatge que encara avui continua evolucionant. Potser el rap metal mai va ser una moda, potser era inevitable, perquè l'univers sempre busca combinar partícules que aparentment no encaixen. Com dues persones, com cultures, com idees, com nosaltres. I mentre aquesta nit, Limp Bizkit i P.O.D. tornaven a pujar a un escenari davant de milers de persones, recordem una cosa. Les cançons no envelleixen. Només canvien d'oients. I cada vegada que una guitarra torna a sonar i un beat torna a colpejar el pit, el portal es torna a obrir. Nosaltres no només hem estat els encarregats d'enviar aquesta transmissió des de la cara B de Ràdio Castelldefels, així que, bueno, moltes gràcies, Sebas Cremier.
2: Molt bona nit.
1: Good night, everybody. I love you, fellas. I end of transmission. O potser només acaba de començar.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: La Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per especial Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. Vuit formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres quatre víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos tres denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
2: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una cinquantena de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passant als vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent equivalent de l'Armada, com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos amb vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdicombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdicombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdicombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdicombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
4: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça,

0: Va trobar un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
1: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Y estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
3: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
0: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
4: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat amb el club verd-i-negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
5: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable.

0: culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Tubac?
1: Que la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que se xifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zones de l'incendio ja estem avançant.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força. Ens ho explica Anna Escura.
9: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
10: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
9: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté, de Junts, i Marc Serra, de Barcelona en Comú, asseguren que encara tenen temps per remuntar.
11: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
12: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
13: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
0: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3CAT Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
14: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC, a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
16: La decisió fue suya, fue colegiada.
17: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
15: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
18: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cost professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
15: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
19: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
20: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
19: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
21: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
22: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
23: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
24: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable al copilot i l'audiència l'ha absolt.
8: El temps.
0: Gemma Puig.
1: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
5: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
6: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
25: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
26: I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
25: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència. Per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
27: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la Tarraco romana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
28: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarraco, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
27: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
2: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Dekeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
6: In England it's the best league.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmont i Bordeus.
7: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua amb el medall groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque, para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Trescat Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. Vuit formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres quatre víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre del Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies, del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produïa la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
21: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
22: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
21: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarrelena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
3: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund

0: Estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
1: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
3: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, pues hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
2: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
4: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Aler dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
1: 3CAT Info. Són 8:15.
5: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Tobac?
2: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
5: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge

0: Ja entrarem en la tercera onada de calor que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
1: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
3: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zones de l'incendio ja estamos avanzando.
1: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
4: So we were evacuated yesterday.
5: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
1: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
6: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
1: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, la republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força. Ens ho explica Anna Escura.
8: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant amb força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
9: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
8: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté, de Junts, i Marc Serra, de Barcelona en Comú, asseguren que encara tenen temps per remuntar.
10: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
11: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
12: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
0: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
13: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023, i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
14: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
15: La decisió fue suya, fue colegiada.
16: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
14: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
17: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
14: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
18: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
19: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
18: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
20: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
21: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
22: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
23: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judicim jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
2: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
3: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
4: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
5: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per dit.
5: Aquesta planta de garantia el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
25: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida de la Tarraco romana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
26: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarraco. o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
25: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
7: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
6: In England it's the best league.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alet dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguenau i Bordeus.
7: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
9: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
10: Al 98.0 de la freqüència modulada.
9: Ràdio Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Castelldefels ha viscut aquest diumenge una jornada històrica amb el pas de la segona etapa del Tour de França. Milers de persones han sortit al carrer per veure de prop els millors ciclistes del món en una de les competicions esportives amb més seguiment internacional. Abans de l'inici de la jornada, l'alcalde de Castelldefels, en Manu Reyes, va adreçar-se a la ciutadania a través de les xarxes socials municipals per agrair, per endavant, la paciència i la col·laboració dels veïns i veïnes davant de les afectacions de mobilitat que comportava un esdeveniment d'aquestes dimensions.
3: Hola amigos, estamos en el Paseo Marítimo de Castelldefels. Hoy nos visita el Tour de Francia que va a recorrer las calles de Castelldefels. Entrará desde Butigas hasta Gavá, cruzando los 5 kilómetros que tenemos del Paseo Marítimo. El Tour de Francia es una de las competiciones deportivas más famosas a nivel mundial, más seguidas. Está equiparado a un mundial de fútbol y por tanto son muchas las personas que lo siguen a nivel global y son muchos los vecinos de Castelldefels que también van a disfrutar con esta prueba. Quiero por tanto dar las gracias a todas las personas que están colaborando, a los voluntarios, al personal técnico, al staff que hacen posible que hoy tengamos esta prueba del máximo nivel internacional cruzando las calles de Castelldefels, y sobre todo también quiero dar las gracias a los vecinos de la ciudad que estamos acogiendo esta prueba con las molestias que supone. Así que vamos a disfrutar todos de esta fantástica etapa y os animamos a todos a animar al pelotón del Tour aquí en Castelldefels. ¡Hasta ahora!
2: Des de primera hora del matí, el passeig marítim i els principals punts del recorregut es van convertir en una gran festa de l'esport. L'ambient va ser espectacular i les imatges del pas del pilot van donar la volta al món. Així ho explicaven també els companys de TV3 durant la retransmissió de la cursa.
4: De França, que encara el tram important, la segona meitat d'aquesta segona etapa, recordem, ha sortit des de Tarragona final aquí a Barcelona, Montjuïc, i mica en mica anirem desgranant tot el que ens queda en aquesta segona etapa del Tour de França, des d'aquí, des d'aquesta zona de les costes del Garraf fins a Montjuïc, fins a Barcelona final d'etapa.
5: L'entrada a Castelldefels i les platges que acompanyen la localitat, abans de fer l'entrada, el que seríem cap a Gavà i ja a Viladecans per començar la pujada al Coll de Begues. Tres corredors al capdavant, Félix Engelhardt, també Fran Van Broek i Àlex Molinar, els tres corredors combatius que han desafiat el pilot i han aconseguit doncs tenir una màxima diferència a l'entorn dels 4 minuts. Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té Castelldefels. Pol Seixas a la banda dreta de l'imatge amb l'embenat en el colze, també molt atent a l'etapa d'avui. Un altre dels corredors que pot tenir oportunitat de guanyar aquesta etapa. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França. I també centenars d'aficionats al llarg del passeig marítim que està acompanyat dels hotels, el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels, on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La televisió pública catalana també va destacar el gran ambient viscut a Castelldefels, amb milers d'aficionats als carrers, així com la bona acollida que la ciutat va oferir als equips professionals que durant els dies previs havien allotjat els hotels del municipi.
5: Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té a Castelldefels. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França. I també centenars d'aficionats al llarg el passeig marítim que està acompanyat dels hotels, el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels, on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La jornada es va desenvolupar amb normalitat gràcies a un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat coordinat des del Centre de Coordinació de Seguretat instal·lat al Club Nàutic. En l'operatiu hi van participar 25 agents de la policia local, tècnics de protecció civil, 60 auxiliars i 8 coordinadors de Barnaporters, 29 agents del servei d'estacionament regulat, 65 voluntaris de la secció d'esport i personal municipal de diferents àrees. El balanç final va ser molt positiu i no es va enregistrar cap incidència relacionada directament amb el desenvolupament del Tour. Amb el pas del Tour de França, Castelldefels tanca una jornada que ja forma part de la història esportiva de la ciutat i que ha situat el municipi davant de milions d'espectadors arreu del món, consolidant el seu protagonisme dins del Gran Depart Barcelona 2026.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Gran Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
6: La valoración va a ser completamente muy, muy más que positiva, ¿no? Y ya no solamente de esports. Yo creo que esto es un evento deportivo a nivel internacional gestionado, evidentemente, por un grupo de personas, donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
2: Més enllà de l'impacte esportiu i de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar Latorre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
6: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Algo debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour, 10 equipos con todo lo que eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
2: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
6: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años se empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona y la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
2: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
6: La verdad que ha sido en mi caso que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias. La experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas. Además estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad con el día que estaba cayendo, le sacaron sombrillas, le sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del Tour. Evidentemente, la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo, con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización y evidentemente pues agradecer una y mil veces, porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón, simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
2: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
6: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipos de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos, tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un Tour es la tercera competición a nivel mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes esdeveniments.
2: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi han participat 12 entitats, hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
7: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
2: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
7: Però bueno, el Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tots aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
7: L'horari serà de 7 a 11, mitja a 12 de la nit, ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les activitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
7: Continuem educant a l'estiu. continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també, doncs, s'aprèn.
2: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als Jardins del Castell i també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els Jardins del Castell van acollir diumenge la gala de Cluenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
8: A veure, això és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la Cluenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dades que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment que Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival, i bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se.
2: La gala va culminar amb la representació de Història de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment d'abast internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del Centre de Coordinació Operativa CECOR, des d'on es va coordinar tots els serveis implicats. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica que el dispositiu ha estat el resultat de molts mesos de preparació i coordinació entre totes les administracions.
9: El Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel pitjor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels els ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
2: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament,

0: l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta defensa i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
1: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Castelldefels torna a mobilitzar-se aquest estiu per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. L'Ajuntament i 202 establiments de restauració, bars i quiosquets del municipi participen en una nova edició del moviment Banderes Verdes, una iniciativa impulsada per Ecovidrio que reconeix el compromís dels municipis costaners i el sector de l'hostaleria amb el reciclatge d'envasos de vidres i l'economia circular. La cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, Sandra Martínez, explica en què consisteix aquesta campanya.
3: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeix una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hostaler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
1: Castelldefels competirà aquest any amb 18 municipis més de Catalunya per aconseguir aquest reconeixement, un distintiu que la ciutat ja ha obtingut en diverses ocasions. Sandra Martínez recorda que Castelldefels aspira enguany a sumar una nova bandera verda.
3: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com a la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, sí, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
1: Durant els mesos d'estiu es concentra una molt bona part important del consum d'envasos de vidre. Per aquest motiu, la campanya posa el focus especialment en el sector de l'hostaleria, responsable d'una gran part del reciclatge d'aquests residus. Així ho explica la cap d'Unitat Bàsica de Serveis Urbans.
3: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tenen el reciclatge de tot el municipi.
1: Per facilitar la participació dels establiments, Ecovidrio posa a la seva disposició nous contenidors, cubells adaptats i assessorament personalitzat. La Sandra Martínez explica quin és el procediment que s'aplica amb els locals adherits a la campanya.
3: Doncs el que fem és fem una

0: visitar tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa que a vegades ens trobem doncs, que han canviat, han tancat, han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És, bàsicament, separar correctament els envasos del vidre, utilitzar els recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
1: A més, els educadors ambientals visitaran bars, restaurants i guinguetes per informar-los, resoldre dubtes i facilitar-los els recursos necessaris per reciclar correctament.
0: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments. I l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors, se'ls entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
1: Aquestes visites també permetran fer un seguiment durant tota la campanya i avaluar la implicació dels establiments participants. Ho detalla la Sandra Martínez.
0: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any anem fent altres campanyes perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi i no s'oblidi de la importància de la separació.
1: La responsable municipal també ens fa balanç dels resultats obtinguts en la darrera edició de la campanya, unes xifres que demostren la implicació del municipi amb el reciclatge de vidre.
0: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
1: Ara l'objectiu és anar un pas més enllà i continuar incrementant la recollida selectiva durant els mesos d'estiu per tornar a situar Castelldefels entre els municipis més sostenibles de Catalunya.
0: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
1: Des de l'Ajuntament també es fa una crida a la ciutadania perquè continuï reciclant correctament els envasos de vidre. Recorden que al contenidor verd només s'hi han de dipositar ampolles, pots i flascons de vidre, sempre sense taps ni tapes, i que materials com ceràmica, porcellana o miralls no s'hi poden llançar. Aquest és el missatge que aquests dies també es difon a través de la campanya de sensibilització a les xarxes socials municipals.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. I a més, guanyar una sèrie d'elements i de distintius com l'Ilú, aquest famós Ilú, que hem repartit moltes altres vegades. Per tant, us animem a tots a participar, a jugar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. Per tant, us animo a tots a participar i estic confiat de que guanyarem.
1: Amb aquesta nova participació en el moviment Banderes Verdes, Castelldefels reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular, implicant l'administració, el sector hoteler i la ciutadania en un objectiu compartit, continuar avançant cap a una ciutat més respectuosa amb el medi ambient. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló de Gaudí, al SEM Centre i la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. Aquesta xarxa fixa s'hi sumen també els 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, als mòduls de socorrismes i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
3: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
4: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
3: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
4: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
5: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
3: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
4: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
6: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha fet un nou pas per reduir el temps d'espera en la tramitació de la dependència. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió del grup de treball que coordinarà els serveis socials municipals i els equips sanitaris per simplificar el procés de valoració i facilitar un accés més ràpid als serveis i prestacions. La trobada ha reunit professionals dels serveis socials de l'Ajuntament, del CASAP de Can Bou i el CAP del Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció de les persones que sol·liciten el reconeixement de la situació de dependència. L'objectiu és simplificar un procediment que fins ara requeria diverses visites domiciliàries i diferents resolucions administratives. Amb el nou model es vol unificar el procés en una única visita, amb la valoració conjunta entre els serveis socials i els equips sanitaris i una sola resolució final. D'aquesta manera es pretén reduir de forma considerable els terminis de la tramitació. Actualment, el procés pot allargar-se aproximadament un any. Amb aquest nou sistema, la previsió és reduir el temps d'espera fins a 2 mesos. Durant la reunió també s'han revisat aspectes com l'orientació a les persones sol·licitants, el funcionament de les valoracions al domicili i l'elaboració del programa individual d'atenció, conegut com PIA, que determina els serveis o prestacions més adequats en funció de les necessitats de cada persona. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reforça la coordinació entre els àmbits socials i sanitaris amb l'objectiu d'oferir una atenció més àgil, més eficient i més propera per a les persones en situació de dependència. Fins diumenge, la ciutat viurà 3 dies plens de cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera. Les festes del mar són unes festes que s'han consolidat com una de les cites més importants de l'estiu al municipi i que cada any reuneix milers de persones al passeig marítim. Les festes del mar van néixer l'any 1998 amb la voluntat de recuperar i posar en valor la història marinera de Castelldefels. Avui són un referent al Baix Llobregat i mantenen viu el record de les incursions pirates que van marcar la història del litoral català. El tècnic de cultura de Castelldefels, Paco Ávila, explica quin és el significat d'aquestes festes.
7: Home, per la ciutat és una, com tu bé ens dius, és una de les fites més importants dintre del calendari festiu de la ciutat. És una festa que té un arrelament bastant consolidat a la nostra ciutat. Va néixer en el 98 com a mena de, com una forma d'obrir Castelldefels al mar i recuperar el que eren les tradicions i el tema de... Ara deixa entrar, com tu m'has dit, el desembarcament pirata, que rememora la invasió dels pirates de Castelldefels a l'edat mitjana i al passat de les torres de Guaita, les torres de defensa, i arran d'aquestes fites van crear les festes del mar. I és una festa plenament consolidada, que cada vegada trau més gent de la ciutat i de fora de la ciutat, que és una de les festes més participatives que hi ha a la ciutat.
1: La programació arrenca aquesta tarda amb l'obertura del Mercat del Mar instal·lat al Passeig Marítim entre els carrers 12 i 15. A partir del vespre hi haurà exhibicions, concerts com a gran protagonista de la primera jornada la tradicional encesa de bengales. El tècnic de cultura, Sergio Moral, repassa les activitats previstes per avui divendres.
8: Ja arrenquem amb les activitats oficials pròpiament dites a les festes del mar. Arrenquem a les 8 amb l'exhibició de country a la plaça de les Palmeres. Després tenim a les 10 l'encesa de bengales, que és un simulacre d'aquests avisos d'observació de pirates que es feien a l'edat mitjana. També és important aquest any aquesta encesa de bengales perquè és el 10è aniversari.
7: I és una encesa que està coordinada amb l'Agrupació de Cultura Popular.
8: Correcte. Després, a les 10:15, tenim al castell un concert a càrrec de l'Associació Musical de Castelldefels. I a les 11 tenim doncs, una de les actuacions estrella d'aquestes festes al mar, que és el concert d'Ismael González, que després continuarà amb una sessió del DJ Miquel Humaran fins les 2 de la matinada.
1: L'encesa de Bengala celebra enguany el seu 10è aniversari. A les 10 de la nit, els diables de l'Agrupació de Cultura Popular encendran simultàniament les bengales des de les 4 torres de Guaita de Castelldefels, la Torre del Castell, la Torre de Can Roca de Baix, la Torre de Can Gomà i Torre Barona. L'espectacle recrea el sistema d'avisos que antigament alertava la població de l'arribada dels pirates i s'ha convertit en una de les imatges més emblemàtiques de les festes del mar. Per poder facilitar els desplaçaments fins a la zona de la platja, l'Ajuntament torna a oferir un servei especial gratuït d'autobús, ho explica Paco Ávila, tècnic de cultura.
7: En les festes del mar, tant el divendres com el dissabte, hi haurà un servei de bus la llançadera des de la plaça de, bueno, del pàrquing de Santiago Rusiñol, darrere de l'església, fins al carrer 11. Llavors, si la gent, bueno, el tema de l'Ajuntament, el que vol és promocionar el transport sostenible, i com que es preveien que hi haurà molta gent i hi haurà dificultats de mobilitat, bueno, van crear l'oportú posar aquest autobús divendres i dissabte de 6 a 2 de la matinada directa des del carrer Santiago Rusiñol al carrer 11, perquè tota la gent que pugui gaudir i que pugui desplaçar-se sense utilitzar vehicle particular.
1: El moment més esperat arribarà dissabte amb el tradicional desembarcament pirata. Una recreació històrica complirà la platja de música, efectes especials i centenars de participants. Abans hi haurà la cercavila pirata pels carrers de la ciutat i després de l'espectacle la festa continuarà amb la sardinada popular al Castell de Foc i al Tardeo dels 90. El tècnic de Cultura, Sergio Moral, detalla la programació de dissabte.
8: Amb el cercavila de pirates, a les 8 ja tenim el desembarcament pròpiament dit, que és una d'aquestes activitats importants. A les 9 ja tenim també la sardinada popular, que també va a càrrec de l'agrupació de pirates, sardines i trabucaires de Castelldefels. I a les 9 i mitja ja comencen les activitats més de música, que tenim aquest tardeo dels anys 90, que serà una primera part, perquè el tallarem a l'hora dels focs artificials, que són a les 11:30, i tornarem a continuar un cop hagin acabat aquests focs artificials fins a les 2 de la matinada.
1: Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, el torneig voleibum i la tradicional cantada d'havaneres amb en Roc Cremat, que posarà el punt i final a 3 dies de celebració. Així resumeix la jornada de diumenge Sergio Moral.
8: Després, diumenge, ja per acabar totes les activitats a les festes del mar, tenim al matí la Diada Castellera, que es farà a la plaça de les Palmeres, i comptarem amb la participació de la Colla Castellera Matussers de Molins de Rei, els castellers de Terrassa i els castellers de Castelldefels. I a la tarda, nit, a les 9:30, tindrem les havaneres amb el grup Marivent, també a la plaça de les Palmeres, on es farà repartiment de ron cremat.
1: Més enllà dels actes principals, el programa també inclou activitats esportives, familiars i propostes vinculades a la tradició popular i religiosa de la ciutat. Ho destaca Paco Ávila, tècnic de Cultura.
7: Carrers de la ciutat, i està organitzada per el Club Marítim de Castelldefels, el Club Nàutic i la parròquia de Santa Maria.
1: La major part de les activitats es concentraran al passeig marítim i a la plaça de les Palmeres. L'Ajuntament també ha previst diferents espais segurs i punts d'informació perquè la festa es desenvolupi amb normalitat. Escoltem en Paco Ávila.
7: Les activitats es fan a diferents espais. Per exemple, la sardinada, que és el dissabte, es fa al solar del passeig marítim 161, que és al solar del Cai Surf. Desembarcament pirata, no Sergi, es fa al carrer 11.
8: Sí, a la platja, just davant del carrer 11.
7: I la resta, el foc artificial es fa entre la plaça Palmeres i carrer 11 i el gruix, no?
8: Sí. El gruix de totes les activitats després són totes a la plaça Palmeres.
7: Comentar-vos que a la plaça Palmeres, a part del servei municipal, estarà el punt Lila i el punt d'Energy Control, que són serveis municipals que es fiquen a totes les festes que organitzen per sensibilitzar de totes les violències, envers les violències LGTBI, control i enguany hem agrupat els dos serveis, el punt Lila i l'Energy Control, bueno, per totes les festes que tenen una afluència massiva de gent, nosaltres com a obligació ja ens fiquem en el programa d'aquestes dues propostes.
1: El desembarcament pirata tornarà a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Centenars de persones formen part de la representació que s'ha convertit en un dels grans atractius culturals de l'estiu. Així ens ho explica el tècnic de Cultura.
7: Si amb el canvi pirata, bueno, ja la participació de la ciutadania és fonamental. Sense la gent de la ciutat no es pot fer el desembarcament pirata. Comentar que tota la producció, direcció escènica, direcció escenogràfica, és per Fominars, en aquest cas la Sami, el Pau i el seu equip, que estan assajant ja, fa dos setmanes que estan assajant.
8: Dues setmanes que ja estan assajant, sí.
7: I hi ha al voltant de 160 persones que són els participants, hi ha dos bandos. Pirates i pallessos. I bueno, jo, la gent repeteix cada any, és divertit, és molt familiar i agrupa moltíssima gent a la ciutat. Cada any innoven el programa i intentem millorar-lo, el desembarcament, i jo crec que és una de les activitats que més...
1: Des de l'organització es fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat i civisme. Es preveu una elevada assistència de públic durant tot el cap de setmana. Així ho recorda Paco Ávila.
7: Que són actes que són massius. Per exemple, estem parlant de la sardinada que organitza els Pirates Sardiners de Castelldefels, que estem parlant d'unes 3.000 persones, 3.000 racions. Després, el desembarcament pirata, déu-n'hi-do. El foc artificial, ja sabeu, i els concerts del Tardeo i tal, i les habaneres, són festes molt, molt, molt massives i molt participatives.
1: Un altre dels punts de trobada serà el Mercat del Mar, que reunirà comerç de proximitat, artesania, alimentació i restauració. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica quin tipus de parades hi podran trobar els visitants.
9: Nosaltres tenim unes 40 parades de comerç locals, però les 100 parades que tenim en el passeig marítim són de externes, també d'artesania, i que estan a càrrec de... Aquest any la licitació l'ha guanyat Firar Fires, que és una empresa que es dedica a això, i també s'encarrega de tot el que és l'ambientació, i a més dir-te que no només tenim un mercat, sinó que també tenim dinamització. Okay. Hi ha dinamització que està passejant per el carrer, i aquest any hem incorporat un petit escenari a prop de la Biblioplatja, d'on allí també podrem tenir un espai de tranquil·litat i de disfrutar una mica de DJs i de música en viu.
1: El mercat estarà obert aquest divendres de 6 de la tarda a 12 de la nit, dissabte de 5 de la tarda a 12 de la nit i diumenge de 5 de la tarda a fins les 10 de la nit. Així ho detalla Vilma Bianchi.
9: Els paradistes poden obrir tot el dia, sí? Això és la veritat. Nosaltres posem un horari, que és un horari des de les 6 de la tarda al divendres i des de les 5 dissabte i diumenge, i divendres i dissabtes fins a les 12 de la nit i el diumenge una mica més abans, que és les 10.
1: Com a novetat d'aquesta edició, el mercat incorporarà una experiència immersiva perquè els visitants puguin endinsar-se encara més amb l'ambient de les festes del mar. Així ens ho explica la Vilma Bianchi, tècnica de comerç.
9: Tenim una petita novetat, el que passa que ens arribarà avui i estem com proves tècniques, però és molt possible. Nosaltres generalment sempre tenim una de les parades, que és d'àrea de comerç. Ja en Sant Pons, en aquesta àrea de comerç, vam donar visualització a alguns dels programes que tenim, com era el Carnet Jove. Ara estem en preparació d'una altra, que és comerç accessible per tothom, on la gent podrà veure què comerços estan adherits o què significa el programa Comerç Accessible per Tothom d'una manera molt gràfica. I hem demanat a la Diputació de Barcelona una experiència immersiva de comerç per gaudir del petit comerç, i ens arribarà avui, així que estem amb molta expectativa a l'àrea perquè tot funcioni i podem posar l'experiència allí a l'àrea. No? Hi haurà una experiència immersiva petitona d'uns 5-10 minuts per gent jove i per adults, i nada, amb unes ulleres per gaudir del petit comerç en una experiència.
1: Castelldefels enceta així un cap de setmana en el que el mar, la cultura popular i la història compartiran protagonisme en una de les festes més emblemàtiques del municipi. L'Institut Josep Lluís Ser de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el curs 2026-2027. El centre ha estat seleccionat un any més per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada pel Parlament Europeu, que té com a objectiu acostar el funcionament de les institucions europees als joves i fomentar els valors de la democràcia, la participació ciutadana i la construcció europea. L'Institut Josep Lluís Sert és un dels 31 centres educatius de Catalunya que prendran part del programa del proper curs. Aquests són 17 de la demarcació de Barcelona. Al conjunt de l'Estat hi participen 260 centres seleccionats entre més de 500 sol·licituds presentades, fet que posa de manifest el prestigi i la consolidació d'aquest projecte educatiu. El programa converteix els estudiants en ambaixadors júniors del Parlament Europeu. Al llarg del curs treballen continguts relacionats amb la Unió Europea, el procés de presa de decisions i els drets de la ciutadania europea. També organitzen activitats obertes a la comunitat educativa, mantenen un punt d'informació sobre la Unió Europea dins del centre i celebren el Dia d'Europa cada 9 de maig. A més, el professorat rep formació específica i treballa amb els materials didàctics facilitats del Parlament Europeu perquè l'alumnat conegui de manera pràctica el paper de les institucions europees i la importància de participar activament en la vida democràtica. La propera edició del programa coincidirà, a més, amb el 10è aniversari de les Escoles Ambaixadores a Catalunya. Des de la seva posada en marxa el curs 2015-2016, la iniciativa ha implicat milers d'alumnes i docents d'arreu d'Europa.
10: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
11: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: No desitgis desitjat.
1: Amb aquesta cita de Nina Roma comencem el programa d'avui del Club dels Experts, un programa molt especial perquè, de fet, comptem amb la seva autora. Bon dia, Nina.
0: Bon dia, Misha. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: A tu per acceptar la invitació i moltes gràcies també per tornar a ser aquí un dia més. A la Carla, bon dia.
2: Hola, a ti sempre.
1: I bon dia, Mireia.
3: Hola, Misha.
1: Que xulo, avui serà un programa de 10, ho tinc sí. Claríssim. Doncs Nina, et presentem breument i comencem amb l'entrevista. La Nina Roma és una jove activista i escriptora coneguda a xarxes per publicar i explicar com és viure amb epidemoliosi ampul·lar, malaltia més coneguda com a pell de papallona. A través del seu perfil Pell Narrada comparteix les seves vivències a través de la poesia i, de fet, ja ha publicat diverses antologies i fanzins com ara Pell de llimona, Pell ferida o Tres dies sense temps. Ho he dit bé?
0: Ho has dit bé.
1: Sí?
0: Ho has dit bé. Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Jo lo que quería, o sea, tengo muchísimo interés en saber qué es la piel de mariposa. Uh-huh. Exactamente, o sea, sé que lo podría buscar por Google, pero quiero saberlo de primera mano por ti, que lo has, lo, cuando
0: sí.
2: lo vives.
0: Millor. Perdón, en català...
3: Amb lo que tu vulguis.
2: No, no, lo que tu quieras.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, prefereixo que em pregunteu a mi, sempre ho dic, no? Si teniu dubtes, curiositat, aprofiteu-me amb educació i respecte, no? Però pregunteu el que calgui. I diguem que jo vaig néixer amb aquesta condició genètica, a mi m'agrada dir-ho o definir-ho com a condició genètica. Per mi la paraula malaltia és molt entre cometes, perquè no em sento malalta. Uh-huh. Malgrat, evidentment, és una paraula que ajuda a explicar-ho, no? Doncs bé, la pell de papallona, coneguda com a tal, és això, una malaltia que fa que la nostra pell sigui tan delicada com les ales d'una papallona, d'aquí el nom. Què fa? Doncs que qualsevol cop o frec pugui provocar doncs, una ferida o una botiofa. D'aquí també el nom d'ampular, no? d'ampulla. I hi ha diferents graus, diferents zones més o menys afectades. Cada persona ho viu i ho sent diferent. Algunes amb dolor, altres amb menys dolor, algunes zones doncs, que no cicatritzen, altres que sembla que la pell sigui molt més natural. Però si és algú genètic. Okay. Llavors, doncs, vaig néixer així. En principi diuen no, que prové de... Això de genètica, no coneixem a ningú de família que ho hagi tingut, però perquè jo hagi nascut així, tant mare com pare han de ser portadors d'aquest gen, i aquest gen ha d'haver mutat.
2: Okay.
0: Vull dir, és una loteria. Però, bueno, mirem-ho de forma positiva sempre, no?
2: Pues muchas gracias por la respuesta.
0: A ti.
1: Mm-hmm. Efectivament, estàvem parlant, no, de... que abans no l'he pronunciat bé, epidermòlisi, ara sí, epidermòlisi ampul·lar, com has dit, coneguda com a pell de papallona. Nina, has explicat en diverses ocasions que els teus pares els van donar la terrible notícia de que no viuries més d'un any.
2: Mare mia.
0: Sí.
1: Encara hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta... Bueno, abans has dit malaltia, però...
0: Sí, sí, sí, no, endavant, sí, fem-ho fàcil, fem-ho així. No tanta. Mm-hmm. Quan jo vaig néixer, l'associació d'Espanya no existia. De fet, té la meva edat. No, té un any menys.
1: Oh,
0: wow. D'aquí que quan jo vaig néixer, els mesos de vida vam anar cap a Londres, perquè allà sí que existia una associació que va molt més avançada, no? Com a... dona una informació doncs, més certera, no? Del que tenia i van acompanyar i ajudar els meus pares a entendre què em passava. Perquè quan jo vaig néixer el desconeixement era tot. Ningú va saber diagnosticar-me. Bueno, la comadrona, Mariojo, vaig llegir en un paràgraf d'una revista científica que existeix això, potser és això.
1: Ostres.
0: Però a mi em van canviar d'hospital, van abandonar la meva mare a la clínica on vaig néixer, on em va tenir. Bueno, va ser un despropòsit molt gran, sobretot per l'atenció cap a la meva mare. I això bueno, sap molt greu. Dubto que ara passi el mateix. Espero que no passi el mateix. Però bueno, també tinc amigues de la nostra edat que tampoc ho viuen molt, molt bé, eh? el part, però és, bueno, és un altre tema.
1: Llavors, com et deia, creus que ha millorat la conscienciació, sí, la divulgació?
0: Sí. Sí que és veritat que l'associació sempre escolta el que dic i em sap greu perquè me les estimo, fa una feina molt necessària.
2: Totalment.
0: Però no em sento molt identificada moltes vegades amb com la divulguen.
2: Ok.
0: Perquè el punt sensacionalista a mi em molesta molt.
2: Normal.
0: I moltes vegades és l'únic que s'utilitza perquè fa cap de fons, que el refit és el que necessitem.
1: Que el punt victimista pot ser, no?, de fer-ho servir.
0: Exacte. I a mi això em dol, vull dir, em molesta molt, i ho saben, així que ho dic tranquil·lament. Però intenten canviar-ho, però també l'altre dia em deien, és la millor forma.
1: Ja.
0: De recaptar fons i dic, jo, entenc que és la realitat, però no és l'única, no?
2: Exacte.
0: Vull dir, vivim això i també vivim molts altres moments de benestar.
1: Com en qualsevol malaltia.
0: Exacte. Crònica. Qualsevol persona, tingui o no tingui cap malaltia, també.
1: Vull dir, sí. Però, no, bueno, jo seguint en aquesta línia, jo sé que per la teva experiència i el que hem anat parlant tots aquests anys... Mm. Tu m'has dit diverses vegades que els teus pares també, no?, els hi deien una data límit de no viure fins més de 10 anys, de 20, de 30, ara n'has fet 35.
0: Sí, i... fa dos dies.
1: Sí, sí. Oh, felicitats!
2: Felicitats!
1: Sí, quan s'estigui emetent aquest programa ja seràs una miqueta més gran, però felicitats igualment.
3: Sí, clar, l'estar visquent el pes de la idea de la mortalitat, que fins i tot també els hi van dir els seus pares, sí, que tinguessin un altre fill, no? O sigui, amb aquesta cruesa.
2: Madre mía, és que... Ja. Yo siempre digo, les deberían de enseñar psicología para saber, sí, tratar con los pacientes, sí, pero es que no, de verdad.
3: Jo tornava a replantejar una mica més cap al tema de la literatura i a mi em fa l'efecte que sempre has buscat en les lletres, en l'art i les lletres, aquest refugi, no?, com per entendre el pes d'aquestes circumstàncies, no?, i si ens vols parlar...
0: Totalment. No, clar, el pes de la mortalitat, he de dir que jo no vaig ser del tot conscient fins més aviat adulta. Quan una amiga m'ho va preguntar, a més, i jo vaig dir, ui, que havia de tenir 27, vull dir, molt adulta ja. I calla que la cosa... o 25, o per ahí. I dic, i bé, sí que és veritat que els metges em diuen, estàs trencant estadístiques, i llavors això molesta. Vull dir, a mi em... Ai, cal que m'estiguis dient això? Pensa una mica, no?, en com jo puc rebre... Per tu potser és un compliment, per mi és una sentència que em diguis aquesta frase. En fi, sí que... mira, moltes vegades penso en la Frida Kahlo, perquè tant ella com jo escrivim o creem art, no?, en funció de la nostra pròpia vida i experiència personal. I moltes vegades l'hem criticat, aquesta artista. Bueno, no criticat, però l'he avorrit.
1: Per ser una icona pop, no? L'han transformat en icona pop.
0: El què, el què?
1: Que l'han transformada i com feta, tipus com la Marilyn Monroe, que també una dona que va patir molt, i ha estat una icona pop així només per l'estètica.
0: No, i també perquè la veig com victimista, inclús la Frida, no? En plan, tot el que estàs creant al seu diari, tot és molt trist, molt decadent, molt... no tot, però vull dir que hi ha molta part de dol, també, o cap a l'amor, o cap al seu cos, o cap a... La frase també de per a què crio piernas si tengo ales per a volar, no? Llavors, està bé ser positiu i optimista, però, ojo, no tens ales, tampoc. Ni cames ni ales. Llavors, es romp una vida que dius, serem realistes. Llavors, tot això està molt bé fins a cert punt. Ara bé, la puc criticar el que vulgui, però també me l'estimo, perquè m'hi sento molt identificada, no? I em miro i analitzo, i al final tota la meva obra, com la de molts artistes, al final neix, o al principi es basa en experiències i en el meu propi cos, en el meu cas, no? I la meva pell, amb tots els primers quatre poemaris, la sèrie de quatre poemaris comença amb el títol de pell, no? Pell de llimona, pell especial, pell ferida, pell foc... Els quatre són una sèrie i parlen de la meva pell i les experiències viscudes amb aquest cos, no? Amb aquesta pell.
2: Parlant sobre el teu poemari, ja que ens hem adentrat en aquest, jo voldria saber quin missatge t'agradaria que s'emportessin els lectors, és a dir, en plan, quins són els temes centrals dels teus poemaris més enllà de la malaltia.
0: Clar,
2: perquè ets més que això.
0: Total, no, bueno, clar, jo també penso el mateix, no? Llavors, no, una persona no només és el que es percep amb el sentit de la vista, no? Moltes vegades. I, clar, en la sèrie dels quatre poemaris, cada poemari s'endinsa en un tema, no? I és una... M'agrada com he acabat, perquè no continuaran, i crec que té un principi i un final, okay. I és un recorregut per arribar, potser, al descobriment del meu propi cos, no? Compartint-lo amb aquesta gent. Vull dir, m'explico. Si bé el primer Pell de Llimona parlava de la meva relació amb la meva pell, separant cos i ànima, potser, que el meu vincle amb la pell, el segon Pell especial parlava una mica de... Me'n parto una mica de mi, potser perquè el primer era molt intens. Jo us parlo del temps i l'espai, també experiències viscudes. Pell ferida, aquí torno a endinsar-me en l'experiència personal i és prosa, ja que en aquest tercer és molt, molt més directe. I endavant.
2: Però llavors, quin és el missatge que vols que s'emportin els lectors i les lectores?
0: Clar, és que per cada poemari s'emporten un missatge diferent.
2: Vale.
0: Vull dir, no et sabria dir un missatge que englobi els quatre.
2: Ok.
0: L'últim parla de la sexualitat.
2: Ok.
0: Llavors, és com aquest cos es comparteix amb altres, no? I amb contacte, amb tacte, no només la sexualitat, eh? Llavors, crec que per arribar aquí havia de passar pels altres poemaris. I ja està, i és una obertura, no?, en aquest cas. Llavors, jo no et sabria dir un missatge que, per exemple, em llegeixi al final, segons senti o vulgui, segons el que vulgui, doncs li pugui donar un o altre, no?
1: I per què vas triar la poesia? Per expressar-te? Veig que després també has fet aquesta, no, aquesta evolució també cap a la prosa.
0: Sí.
1: Per què vas començar amb poesia i després has anat cap a la prosa?
0: Per amagar la meva realitat, no? La meva veritat.
3: Sí, com per ser més hermètica, sí. En un principi, per exemple, quan ja vas arribar al tercer poemari, que dius que és en prosa més directa i tal, ja potser ja estaves com més empoderada, per així dir-ho.
0: Totalment. Mm-hmm. Jo crec que hi ha un procés d'empoderament en tot per arribar a l'últim, no? Sí, vaig ser a escollir poesia perquè la gent interpreti. I jo no dic res. Al final, la gent ha de poder ser lliure d'interpretar el que vulgui i després conèixer-me com ella consideri, no?
3: O sigui, en l'ambigüitat de... Sí. Aquesta és la teva comoditat de dir...
0: Sí.
3: Jo ho he dit i si tu ho interpretes així és cosa teva.
0: Exacte. Que s'entén molt, el que vull dir, però... Però, bueno, intento aquesta lectura entre línies, no? Amagar-me allà.
1: Mm-hmm. És a dir, que cadascú es pugui fer seus els teus poemes.
0: Exacte.
1: Molt bé.
3: Jo et volia fer una pregunta, Nina, que tenim un petit debat aquí, que és en el tema de l'elecció de la llengua, perquè sé que sí. En parles diversos idiomes.
0: Ui, perdoneu. És la meva motoreta elèctrica, que bueno. M'hauria deixat encesa.
1: Ostres.
0: Com acostuma a passar.
3: Doncs està bé, perquè així tothom, els oients, escolten una mica el que és viure amb un scooter.
0: Un scooter i ser una despistada, també. No?
1: Això ho som totes, sí.
3: No, això t'anava a qüestionar el tema de la llengua, perquè tu ets una escriptora catalana, bilingüe de naixement, però de fet ets trilingüe, perquè sí. El teu pare és italià.
0: Sí.
1: Uau!
2: Mare meva!
3: Sí, i a més, bueno, l'anglès i no sé si una mica de...
0: Ara,
3: una mica d'ara,
2: sí,
1: mare meva.
3: Va estudiar un temps per els baixos.
0: Sí.
3: O sigui, a mi m'interessaria el tema de l'elecció de la llengua. Sé que algun dels poemaris el tens traduït, crec que l'italià, em vas dir. O sigui que...
0: És molt complicada aquesta elecció. Vull dir, complicada... ara escriure no és complicat, perquè jo penso en català, jo sé que escriuria en català. Però alhora, per exemple, que tinc un compte d'Instagram... de poesia, i aquest va ser molt complicat a l'elecció de amb què m'exposo, no? Amb quina llengua m'exposo. També és en català, però em va costar prendre aquesta decisió. Per què? Doncs pel mateix de sempre, no? Perquè aviam a quants seguidors puc arribar, quanta gent puc arribar, si és en castellà hi ha molt més públic, però al final m'estava traint, no? Vull dir, d'alguna forma. Amb l'italià també, vull dir, vaig començar pensant en traduir-ho tot amb l'italià, amb anglès, i després ja en castellà, però volia que italià i anglès, l'anglès perquè tinc molts amics de parla anglesa, no? Molt que l'entenen, holandesos i d'altres països, però això, com vaig fer Erasmus a Holanda, als Països Baixos, doncs tinc gent que m'estima molt i que em voldria entendre, i en català no m'entén. Ara bé, al final s'ha quedat català doncs, perquè sóc jo. Llavors, alguna poema sí que li acabarà escrivint directament en italià o directament en anglès. No, en anglès no ha passat mai. No, en italià. Però he traduït això, el primer poemari, l'italià i el castellà i l'anglès, a tots quatre. Però,
2: bueno, i a l'àrab?
0: En àrab, no, és que estic ara aprenent àrab.
2: Ah, ostres, és una màquina.
0: No, és que m'he enamorat del Marroc, llavors estic anant-hi cada any. Llavors, bueno, tampoc en sé massa, però és molt bonic aprendre aquesta llengua i veure que la pots aprendre en si, no?
2: Sí.
1: De fet, parlant de tradicions anuals, hem començat el programa d'avui amb una cita teva, que té una història també molt bonica darrere.
0: Total. Mira, la frase és no desitgis, desitja't. I va néixer, bueno, no sé si clar, la cita és una cita nascuda de la vulnerabilitat i d'un somni que s'ha vist derrotat, no? Jo vaig començar amb... El meu somni era volar fa uns anys.
2: També com? Per vola, vola com?
0: Bueno, o amb paracaigudes.
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, clar.
2: Vale. No, digo.
3: Sí, però... de fet, tinc el moment exacte de la captura de pantalla.
0: Hòstia.
3: On...
0: La Mireia m'està ensenyant.
3: El dia anterior em va dir, demà em vaig a fer això. En parapent, jo ja vaig posar molts emojis de careta plena de por aquí.
0: Oh, l'has buscat, Mireia.
3: Bueno, estava buscant una altra cosa, però me l'he trobat. I sí, sí, em va semblar fascinant. El 30 d'agost...
0: Sí, sí, sí, va ser el 31, crec.
3: Sí, el 31 sí, sí. Va ser la gran liada.
0: Del 2019. Doncs bé, això va caure, el parapent. Va caure quan s'estava enlairant, com als 3 metres. Llavors em vaig tancar un braç.
2: Oh, madre mia!
0: Sí.
2: Ostres!
0: Un drama. I després va ser com
2: una... És una senyal, per a que no ho hagas.
0: Bueno...
3: Sí, però fa uns dies estàvem amb un quad passallant pel Sàhara, o sigui...
0: Sí, això és fa dues setmanes. Però no vaig volar. Però he de dir, això no sé si ho vaig dir l'altre dia, que vaig contractar el seguro per, com a esport de risc, perquè no sabia si el quad era un esport o no de risc. Igual, llavors dic, deixa'm... Com que no sabia tampoc que el parapent era un esport de risc, i sí que ho és...
2: Si el parapent és un esport de risc, que vingui Déu i ho vegi, no?
0: Ja, de boca, jo no era gens conscient ni que era un esport ni que era de risc. I dic, bueno, pues igual el quad ho és i tampoc en soc conscient.
2: O sea, jo de riesgo sí lo sé que és, perquè el riesgo te pueden matar, ¿no? Però
0: el quad o el parapente?
2: El parapente.
0: El quad... Claro, no, es que igual hay gente que dice que sí, gente que no.
2: Bueno, pero es como las motos. Quiero decir, vas en una máquina, pero es un deporte. Quiero decir, pues el quad también.
0: Claro. Doncs ja vaig fer bé en comprar el seguro aquell.
1: Clar, de fet, ja m'has contestat en part una de les preguntes que volia fer-te i era quina és una de les millors experiències que has viscut i que potser molta gent donava per descomptat que no podries fer.
2: Joder, doncs pues mira-la.
1: Ja t'ha contestat. No.
0: Mira-la. El parapent no, eh?
3: Trencar-se un braç.
2: Trencar-se un braç, sí. És una experiència.
0: El pitjor va ser... Més a veure el somni, no? La il·lusió de volar que se'm va prohibir perquè vaig caure a l'enlairament. Llavors...
1: T'agradaria tornar-ho a intentar en un futur?
0: Ho he pensat moltes vegades. Però ja una mica per respecte a la gent que m'estima. I inclús no cal.
2: No cal,
0: si
2: no.
0: Ho faig, no hace seria, falta. No, realment m'agradaria anar amb un coet a la lluna. L'he posat.
2: Sí, hombre, claro.
3: Bueno, sí, ara els milionaris fan aquestes coses.
0: És menys arriesgado igual. Però no sé si podria. Bueno, algun dia. Però no... Molta gent em diu això de viatjar, això que la pregunta responent al que em deies, no? El fet de viatjar sola, potser ara al Marroc, que fa dues setmanes hi era, no? Jo no els hi vaig dir als meus pares fins el dia abans. Per què? Doncs perquè, bueno, perquè mare meva, no? Una dona amb discapacitat al Marroc, sola, creuant-lo, no?, al Marroc. Llavors, a vegades, aquí hi ha molts prejudicis incorporats. Però, bueno, independentment d'això, no és un país accessible. Llavors, com ho fas? Doncs, bueno, jo sempre dic, no?, quan hi hagi, on hi hagi gent, podré arribar als llocs. Perquè m'ajudaran. Perquè no em diran que no. Pot ser, eh? Ja ha passat. Però no és lo habitual. Llavors jo aquí vaig i vinc com vull, amb consciència també. Tampoc estic dient que m'estic a les 3 del matí perduda per...
4: Bueno, t'has colat algun casament, també.
0: Sí, però...
2: Ui, que te abre el cajón, eh?
1: Ai, ai, ai. Nina, ens encantaria... Dic, Nina, ens encantaria escoltar-te recitant alguna de les teves obres. Ens faries aquest regal?
0: I tant, sí.
4: Espera, espereu que accedeixo perquè estava aquí la foto del parapent.
1: Que, de fet, ara no recordo si has acabat de contestar que la cita amb la qual hem començat, abans de començar a gravar, ens has dit que és un poema que cada any vas continuant.
0: Sí, i de fet, continuo amb la segona, és a dir, si feis, la primera és No desitgis, desitja't, el següent any va ser Desitja't, desitja't fort, el tercer any és Desitja't fort i viu-te suau, i així successivament, no?, agafes l'última frase.
2: ¿Cuántos años llevas haciéndola? Haciendo el seguimiento, quiero decir, la
0: desde el 2020... Mira, seis.
4: Sí, fes-te la promo del merchandising perquè n'hi ha samarretes. I...
0: Oh. Home, no desitges, desitges, sí que vaig fer. Va agradar la frase, perquè jo estava aquí de que al cap d'any la gent volgués demanar desitjos, no? Dic, no, desitges a tu mateixa, no? Que és millor.
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs ara sí, anem a escoltar a la Nina Roma recitant-nos un dels seus poemes. Quan vulguis, Nina, tot teu.
0: Doncs el poema fa... Em mudeixo una mica amb cada mot, incomprès. No sé com tornar a obrir la boca sense perdre aquell vaixell. Aturo el gest esperant una treva, però la discòrdia sempre torna, ben captivant, amb ganes de ser ella, l'hereva. I aleshores desisteixo com el degradat d'una eternitat, incòmoda però a l'abast. Cap frase dins meu, res que vulgui sortir de casa, perquè fa fred a les boques dels altres. M'he deixat un rem a l'horitzó. Ara només em queda una direcció per desxifrar aquesta que calla i va fent. Un far em cega el crit. Ah, no, és l'infinit, que també va fent. Ah, no, ets tu. Vaja.
1: Amb tots vosaltres, Nina Roma. Nina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Club dels Experts. Recordeu que podeu seguir-la a Instagram @pellnarrada i per moltes aventures literàries i viscudes més.
0: Gràcies.
1: Nina, acabem el programa d'avui amb una cançó que ens recomanes tu. Sí. Quina cançó escoltarem?
0: Una de les Miserables, perquè em porta molts records compartits amb una de les membres d'aquest programa. I perquè, bueno, perquè sempre m'emociona quan l'escolto.
1: Doncs va per tu. Us deixem amb I Dream to Dream dels Miserables i fins a la propera torna com vulguis, Nina.
0: Gràcies.
1: I gràcies, Carla, i gràcies, Mireia.
2: Gràcies.
4: A tu.
1: Fins a la propera. Adéu.
2: Adéu. Adéu. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: L'estiu és sinònim de platja, de terrasses i de molta activitat als restaurants i establiments de restauració. També és l'època de l'any en què es genera més quantitat d'envasos de vidre. Per això, Castelldefels torna a participar aquest estiu en la campanya Bandera Verda d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix als municipis costaners més compromisos amb el reciclatge i la sostenibilitat. De fet, la ciutat ja ha aconseguit aquest distintiu en 4 ocasions i ara aspira a tornar-lo a revalidar. Per explicar-nos en què consisteix aquesta nova edició i quin paper hi tenen els establiments i també la ciutadania, òbviament. Avui ens acompanya la Sandra Martínez, ho fa per telèfon. Ella és la cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament i a continuació doncs, ens donarà tots els detalls d'aquesta nova campanya Bandera Verda. Bon dia, Sandra, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs mira, per començar, explica't, situa'ns una mica, què és exactament la Bandera Verda d'Ecovidrio i què reconeix?
1: Bueno, doncs com ben has dit, la Bandera Verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen la tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hostaler i també la ciutadania a la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Uh-huh. I el més important és reconèixer que la ciutat ja ha guanyat aquesta bandera verda 4 vegades. Què significa per a Castelldefels tornar a participar?
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda. I bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com a la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, sí, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I a més, aquesta campanya estem parlant, i ens explicava Sara, Sandra, que parlem del sector de la restauració, però també es vol conscienciar la ciutadania, òbviament, però hem de posar el focus en aquest sector perquè els bars, restaurants i hotels són molt importants quan parlem de reciclatge de vidre, oi?
1: Correcte. De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global i el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tenen en el reciclatge de tot el municipi.
0: Uh-huh. I els establiments de Castelldefels ja han rebut la visita dels informadors ambientals d'Ecovidrio durant les darreres setmanes. Quin era l'objectiu d'aquestes visites i quants establiments han rebut aquestes visites d'Ecovidrio?
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja, s'han visitat més de 200 establiments i l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic, és informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors se'ls entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: I com és el procediment perquè un establiment s'assumi a la campanya, perquè participi a la campanya de la bandera verda d'Ecovidrio?
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altres, el que ens passa que a vegades ens trobem doncs, que han canviat, han tancat, han canviat de propietari, bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho, però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments, llavors participar a la campanya suposa una implicació activa, és bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar els recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: I després com fareu el seguiment al llarg de l'estiu que efectivament els comerços, els restaurants que s'han sumat estan fent el reciclatge correctament?
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any anem fent altres campanyes perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi, no s'oblidi de la importància de la separació.
0: Uh-huh. I ara estava pensant justament, Sandra, que ens parles d'aquesta segona visita on acabeu de validar una mica com ha anat l'estiu amb els restaurants que han participat, i l'any passat, en les dates, ja una vegada que ja vau fer aquesta visita, una vegada que es va renovar satisfactòriament aquest distintiu, es va obtenir aquesta bandera verda d'Ecovidrio, vau fer un balanç final també amb unes xifres molt positives, que ens les pots destacar, quines van ser les més remarcables?
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Mm-hmm. I llavors,
1: estem molt contents.
0: Normal, no m'estranya. Són bones xifres, va ser un balanç positiu. Amb quins objectius afronteu ara aquesta nova edició?
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: Exacte, exacte. I campanyes com aquesta doncs, ajuden a consolidar aquests bons resultats.
1: Sí, sí, correcte. A més, el sector de la restauració és un sector que té molta rotació de personal. Llavors, fas una visita, parles amb uns encarregats, uns treballadors, però potser a la visita següent no hi són els mateixos. Llavors, tot i que potser la direcció sí que estigui implicada, després el personal rota molt. Llavors, és important estar a sobre, anar recordant i anar fent visites contínues.
0: Mm-hmm. És veritat, això no havia pensat, clar, en un sector amb tanta rotació, com ens indica Sandra, és molt important campanyes com aquesta que cada estiu vagin fent el recordatori. Clar, hi haurà persones que ja estan, ja saben de què va aquest tema perquè van repetint any rere any, però les persones que arriben noves necessiten aquest acompanyament, aquest assessorament que feu també des de l'Ajuntament, també des de els propis informadors d'Ecovidrio, per ajudar a continuar amb aquestes bones xifres a la ciutat i les bones xifres també que ens comparties en general a Espanya, que ens indicaves que està per sobre dels objectius europeus fixats. Per tant, bones notícies de manera general, però com sempre, cal seguir treballant en aquesta línia. I per seguir treballant, també crec que és important que la ciutadania mantingui el seu paper, no? Perquè què podem fer els veïns i veïnes perquè la nostra ciutat torni a obtenir la bandera verda? Com podem sumar el nostre granet de sorra?
1: Doncs mira, com dèiem, estem posant el focus sobretot en la restauració, però sense oblidar-nos de la ciutadania, perquè a casa també es generen molt envasos i el gest de separar-los correctament és imprescindible per anar continuant a incrementant aquest índex de recollida selectiva. Llavors, si tothom recicla bé, el municipi pot assolir els objectius a nivell col·lectiu. Una mica per fomentar i ajudar també a la ciutadania, dintre de la campanya Ecovidrio, durant les properes setmanes farem un sorteig de 2 miniglús, una mica pues, això, per facilitar el reciclatge i que sigui més còmode, més fàcil i més agradable.
0: Vale, Sandra, ara que parles dels miniglús d'Ecovidrio, he de dir que ahir, quan estava mirant la pàgina web d'Ecovidrio, em van cridar molt l'atenció i hi ha alguns que, bueno, de manera general, són gairebé peces de decoració, tot i que cal tenir en compte que tenen un preu. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que diguis que es farà un sorteig perquè són ben macos. I com veieu des de l'àrea de serveis urbans, des de neteja de l'Ajuntament, com valoreu aquest tipus d'idees que també des d'Ecovidrio col·laborin amb dissenyadors per tenir uns miniglús així que cridin l'atenció? Creus que poden ajudar a convertir el reciclatge en una cosa més atractiva per a les famílies, de manera general, per a la ciutadania?
1: Sí, evidentment, al final hem d'intentar que els residus, que al final és una cosa lletja, no? Al final és allò que tu ja no vols i te'n vols desfer, que formi part de les llars d'una forma agradable. Llavors, tenir un miniglú d'aquest estil a casa, sempre és agradable. Jo, de fet, l'experiència personal, jo que tinc una a la cuina a casa, sempre que tinc visita, crida l'atenció. Ah, ostres, que xulo, tal, i això com s'aconsegueix? Vull dir, al final és una cosa que s'ha de fer, però si a més és una forma agradable i és maca, doncs millor que millor.
0: Uh-huh. I que, com ens estaves dient, fareu un sorteig, encara no s'ha anunciat, no? Com participar, això serà més endavant.
1: Sí, no s'ha anunciat encara, estem acabant de preparar les bases, però serà les properes setmanes, al llarg del mes de juliol. I no és la primera vegada que ho fem, també ho vam fer els anys anteriors, l'any passat, l'anterior, i són dos miniglús i ja, no avançaré res, però si ens seguiu a les xarxes socials de l'Ajuntament i de Guapaineta, doncs veureu que explicarem quines són les bases i serà molt fàcil participar.
0: Estarem pendents. De fet, estic recordant, Sandra, que també en altres ocasions s'han col·locat als carrers de la ciutat iglús, no? Les mateixes versions d'aquests miniglús, però en versió gran. No sé si l'any passat es va arribar també a fer, però a mi em sona d'haver-ho vist per la ciutat, pot ser?
1: Sí, no en aquesta campanya concreta, però en altres campanyes de reciclatge de vidre sí que n'hem col·locat. Per exemple, quan s'han fet campanyes per la lluita contra el càncer de mama. En altres ocasions sí que s'ha fet i, de fet, tenim previst de cara a finals d'estiu, setembre, octubre, tenim també alguna sorpresa preparada que amb iglús així també bastant macos i espectaculars. Que jo crec que també agradarà molt a la gent.
0: Ai, mira, ja m'he avançat, eh? Aquí ja estem obtenint informació important.
1: No desvelarem detalls.
0: Molt bé. Sí, no, precisament el que menciones amb aquests miniglús, doncs jo recordo el fet de fer-nos fotos, no?, de què servien, perquè, òbviament, el podies fer servir per al reciclatge, que és la seva funció, però com són ben macos, aprofites i et fas una foto, no?, i si venen acompanyats, efectivament, no recordava que el que jo havia vist era el que mencionava Sara Sandra, que era per la lluita contra el càncer, que era un miniglú rosa, m'imagino, jo recordo així, i la gent ens feien fotos amb aquest iglú. Doncs ja per acabar també com a tancament d'aquesta entrevista, Sandra, hem parlat en detall sobre aquesta bandera, sobre la campanya, la implicació dels restaurants de la ciutat, la implicació també que pot tenir la ciutadania, que pot i que ha de tenir la ciutadania. I m'agradaria acabar parlant d'aquest petit gest que tu també mencionaves, no? Que és el petit gest de reciclar una ampolla de vidre, però que té un gran impacte. De quin impacte estem parlant? Ens pots explicar una mica els beneficis ambientals?
1: Sí, doncs veuràs, el reciclatge de vidre és més important del que sembla, de fet, a totes les fraccions. Però en el cas del vidre, per exemple, és un residu que és infinitament reciclable. Llavors, quan recicliem vidre estem evitant l'extracció de matèries primeres, estem estalviant energia, reduïm emissions de CO2 i evitem que hi hagi una acumulació de residus als abocadors. Llavors, tenint en compte que tenim aquesta matèria, o sigui, tenim aquest residu que és infinitament reciclable, un petit gest de portar-lo al contenidor de vidre té un gran impacte al medi ambient, sí.
0: Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al matinal al Castelldefels Desperta per explicar-nos com tots i totes podem contribuir per aconseguir de nou que la ciutat revalidi aquesta bandera verda d'Ecovidrio i gràcies també per l'assessorament que feu als comerços, als establiments de la ciutat que, com ens destacaves, generen la meitat dels envasos de vidre d'un sol ús que provenen del canal Horeca. Aquestes són dades generals a nivell nacional també. I res més, doncs agrair-te aquest temps i a veure si tenim sort, esperem que sí, que de nou aconseguim revalidar aquesta bandera que també ens detallaves, que hi ha una forta competició en municipis de Catalunya.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'aquesta campanya i això, animar tothom a que participi, que ho faci el millor possible i al final és un orgull que Castelldefels sigui un municipi turístic, reciclador i sostenible. Llavors, bueno, entre tots ho podem aconseguir i això volem.
0: Superbé. Doncs aconseguir aquestes bones xifres, a revalidar-les i a continuar reciclant, com l'any passat, que ens deies 460 tones de vidre i gairebé el 83% dels establiments hostalers es van implicar en la campanya. A veure, quan arribi finals d'estiu, Sandra, tornarem a parlar quines xifres ens pots compartir.
1: Perfecte, quan
0: vulgueu. Que vagi molt bé. Gràcies, Sandra, i bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
2: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè si parlem, hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, part del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus revisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
1: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
2: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
1: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
2: Home, clar, són quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FATA l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
1: Sovint quan pensem en espais verds hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
2: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris, quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no, en la nostra latitud és difícil el ver, perquè l'aigua és un altre, o sigui, la temperatura dona, no, diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi, doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
1: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar una vegada que ja comencin les obres? Hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat, o hi haurà unes restriccions?
2: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà, no es restringirà l'hora, no? Per no, es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
1: Uh-huh. I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
2: Mira, aquest, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua, o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Mm. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara, doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat, si cabe, més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats.
1: Clar.
2: Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i, bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues no van al temps que voldrien que anessin, però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com, bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors, bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
1: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
2: sí,
1: bàsicament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Val? Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
1: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
2: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
1: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
2: Igual.
1: És el mateix.
2: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar, que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
1: clar.
2: Intentes, preveu

0: visitants. Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Estem ja immersos en la temporada d'estiu i això significa que milers de persones s'estan preparant o potser ja estan gaudint de les seves vacances. Reservem hotels, apartaments, vols, trens, cotxes de lloguer, però també és l'època de l'any en què apareixen més dubtes i incidències. Quins drets tenim si ens cancel·len un vol? Què passa si l'hotel no és el que havíem contractat o si la maleta no ens arriba? Per respondre a aquestes preguntes, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg amb recomanacions molt pràctiques per a les persones consumidores. Ens acompanya ara per telèfon Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels, Daniel.
1: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Doncs, quin és exactament el servei que oferiu des del Servei de Suport a les Polítiques de Consum?
1: Bàsicament, dos línies. Suport a aquells ajuntaments que tenen oficina pròpia constituïda, ciutats grans, tenen suport econòmic i suport tècnic per part de la Diputació, i en aquells ajuntaments de menys població, aquells municipis on pel volum de població no es poden permetir tenir una oficina pròpia, la Diputació de Barcelona actua de manera finalista i dona el servei d'atenció al consumidor, un servei complet.
0: I quan una persona té un conflicte amb una empresa durant unes vacances, quin és el primer pas que hauria de fer?
1: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer, intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial de queixa, reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
0: Les vacances suposo que són l'època de l'any en què rebeu o hi ha un increment notori de consultes. Quins són els problemes més habituals que us arriben?
1: En temes de vacances a serveis turístics, pues, el més habitual és no rebre allò que un esperava aconseguir. O sigui, que l'allotjament no és el que em suposava, que aquella aventura o aquell servei que he contractat no respon a les meves expectatives. Això és, en temes de vacances, el més habitual. En temes de transport, doncs, tema de retards, pèrdua d'equipatge, aquestes serien les més habituals. I ara, mira, ara, disculpa, em ve al cap, darrerament hem tingut forces reclamacions, o forces, un molt important de reclamacions, per temes de robatoris en allotjaments turístics.
0: Mm-hmm. I llavors heu decidit publicar aquest decàleg just ara perquè és el moment de preventiu, abans que comencin encara a incrementar-se més aquests problemes.
1: Correcte. Sempre apostem per una ciutadania informada. Quan algú coneix quins són els seus drets i com funciona el sistema, doncs és molt més difícil que tingui problemes.
0: Uh-huh. Acompanyant aquest decàleg, aquestes 10 recomanacions sobre viatges i serveis turístics, també expliqueu que s'ha aprovat una nova directiva europea. Què canviarà respecte al que tenim ara?
1: Home, déu-n'hi-do. Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses doncs, bueno, tenien problemes de solvència, hi havia tema de bonos... Bueno, doncs, i això va ser...

0: Era un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, doncs en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia. Per aquí anaven una miqueta els tiros. El que passa que m'agradaria, i després un altre tema és que s'han incrementat moltíssim les contractacions per internet. Llavors, la normativa anterior feia una diferència important entre el que era un viatge combinat i un viatge vinculat. Tot això no feia més que generar confusió i la nova directiva tot això ho treu per donar més facilitats, eh?
1: I encara, això sí, hem d'incidir que encara no ha entrat en vigor aquí a l'Estat espanyol. Mentrestant, quina és la normativa que ens protegeix?
0: La que tenim en vigor ara, la llei de viatges combinats, com si no hagués passat res. Les directives europees disposen d'un temps per transposar-les. Transposar-les vol dir que cada país ha de fer una llei pròpia on reculli tots aquests principis. En aquest cas, la directiva d'aquesta de viatges combinats, la Unió Europea ha donat 28 mesos per transposar-la. 28 mesos més 6 d'adaptació, amb la qual tranquil·lament això no entrarà en vigor fins a l'any 2028, inclús a principi del 2029. I ara mateix la normativa que tenim, doncs, és la de viatges combinats, que si vols en parlem una miqueta. En especial m'agradaria que la gent o els vostres oients entenguessin clarament quina és la diferència entre comprar un paquet sencer amb una agència de viatges, viatge complet, a comprar de manera individualitzada, o sigui, a contractar pues no sé, uns bitllets d'avió, en un portal, en un altre portal contractar un hotel i en un altre portal pues, contractar una experiència. El sistema i els drets canvien molt si ho fem d'una manera o d'una altra.
1: I llavors, d'aquesta manera, això és el que suposa aquesta normativa de viatges combinats. Quan comencem a fer compres de diferents portals amb diferents requisits.
0: Sí, ara mateix això seria un viatge vinculat. Llavors, la gran diferència és que són contractes independents i cadascú el tindrem de tractar d'una manera. Mira, m'explico, perquè veig un exemple molt clar. Jo contracto amb una agència de viatges un paquet sencer, un viatge, ens ho inventem, eh? Vaig a Budapest, vale? I contracto un viatge on hi ha uns bitllets d'avió, un hotel i no sé, i una visita a la ciutat. Si passa qualsevol cosa, si jo vaig a l'aeroport i tinc un problema perquè hi ha overbooking o perquè passa el que sigui, el responsable de tot el servei és l'agència de viatges, és qui respon i és qui em solucionarà el problema. Buscarà parlar amb l'hotel, em buscarà un altre dia o solucionarà el tema com li sembli convenient perquè és qui respon. Si jo he contractat de manera separada aquests serveis, evidentment tindré un dret a que l'aerolínia m'indemnitzi per aquest retard o perquè no m'ha deixat en marca o per el que sigui. Però, evidentment, l'hotel no té cap responsabilitat en aquest sentit i perdria, per exemple, la nit que no pogués arribar a temps, per posar un exemple, o l'activitat que tenia contactada aquell dia.
1: Clar, doncs aquí, efectivament, jo, per exemple, ja tenia una confusió, perquè jo pensava que si hi havia algun retard o alguna cancel·lació amb un vol o el que mencionaves justament, a un cas d'overbooking, per exemple, si això m'implicava que perdia una nit d'un hotel, jo pensava que sí que hi hauria també una compensació econòmica en aquest sentit.
0: T'explico, sí que hi ha una compensació econòmica. Si efectivament és responsabilitat de la companyia i es pot acreditar que és responsable de la companyia, hi ha una indemnització econòmica que va entre els 250 euros i els 600 euros, en funció del destí, de les hores. Però això no implica el que hi hagi després. Tu et donaran aquests diners, aquesta indemnització que cobraràs després i els tractes que tinguis amb l'hotel o si has perdut l'allotjament o el que vingui darrere, això no està lligat. Són dos contractes diferents que s'han detectat de manera diferenciada.
1: Efectivament. I, clar, i tot el que implica després també estava pensant en els mals de cap, perquè per molt que estiguis preparat, si has contractat també una assegurança, segons les previsions que hagis fet, però igualment després venen totes les gestions i aquí és on també entreu vosaltres per fer un suport.
0: Correcte, correcte. No només la reclamació, no només gestionar la reclamació, si és el cas, sinó donar orientació o ajuda per tramitar tot aquest tipus de temes.
1: Uh-huh. I ja que estàvem parlant de retards i cancel·lacions, hem posat aquest exemple de... Ah, sí, digues.
0: No, digue'm.
1: Ah, vale. No, perdona. Doncs que hem posat aquest exemple dels avions, però em pregunto, si canviem de l'avió i el que estem triant és anar en tren o anar en autocar, també tenim drets? Com és en aquest sentit amb les empreses? Tenen obligacions amb nosaltres?
0: Sí, t'explico. Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, de vegades les persones, quan els expliques, es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que en transport aeri els retards hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%, i a més aquí s'acabaria, I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: Un altre dels mitjans de transport que es fa servir molt a les vacances són els cotxes de lloguer. En aquest sentit, fèieu al vostre decalac un consell molt pràctic, que és, abans d'agafar un cotxe de lloguer, recomaneu fer fotos o fins i tot un vídeo. Això us ha estalviat moltes reclamacions, moltes gestions amb persones que us demanen suport?
0: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. Uh-huh. A veure, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema ple-ple. Uh-huh. És el que garanteix el més just, és a dir, jo pagaré el combustible que hagi gastat, ni més ni menys.
1: Uh-huh. Sí, aquí també mencioneu de l'import en cas de danys o robatori o també aquesta recomanació de l'assegurança a tot risc addicional. I en aquest sentit, aquí parlàvem d'aquesta recomanació de fins i tot gravar en vídeo els cops, les ratllades i els defectes. I una altra de les coses que també, en general, en totes les recomanacions, sempre ens hem de fer amb proves, amb guardar, per exemple, captures de pantalla quan fem les compres online dels allotjaments, per exemple, o igual passaria també amb un lloguer d'un cotxe. Quan fem el pagament online, aquesta recomanació sempre de guardar les captures.
0: Sí, en general, la publicitat té valor vinculant. Qualsevol cosa que ens anuncien s'ha de complir, perquè si no, això és un engany. Amb la qual cosa, si disposem d'aquestes proves, al moment de reclamar es donarà molta més força.
1: Uh-huh. I ja per anar a les primeres que hem anat, teniu aquest decàleg, que hem començat bàsicament gairebé pel final, però les dues primeres són les més bàsiques. Informar-nos abans de reservar i sempre, sempre especial atenció als contractes, perquè moltes persones, també en aquest sentit, aquí el que incidíeu és que moltes vegades pensem que un cop paguem ja està tot tancat, però potser ens hem de preguntar si ens poden arribar modificacions.
0: En principi, ensenyo el tema de viatges combinats. Si vaig a una agència de viatges i contracto un paquet, En principi, els preus són tancats. Això funciona com qualsevol cosa quan compreu una cosa. Em diuen un preu, jo pago i s'ha acabat. Val? Què és el que passa amb el tema aquest de viatges combinats? S'han de complir diverses coses. Primer, que amb el, per això el, feies bé de comentar el tema de llegir els contractes. Ha d'estar clarament especificat, vale? Amb el contracte, que pot haver-hi un canvi de preu per increment de les tarifes. Quins són aquest tipus d'increments que poden esgrimir? Pues temes de taxes, el canvi bancari, si estem pagant amb una altra divisa, tema de carburants amb avions. Vale? Aquest import, primer, aquests increments han d'estar clarament especificats, que l'empresa ho pot fer amb el contracte. Si no estan, no ens ho poden cobrar. Després, aquest increment té un tope, la llei el situa amb el 8%. Més de 8% no poden incrementar el preu. Tampoc es pot incrementar el preu 20 dies abans de la sortida. I encara i així, si m'incrementen el preu, encara que sigui molt poquet i no m'interessa, perquè jo havia, bueno, doncs jo m'havia pressupostat unes vacances o un preu determinat. Si és així, sempre puc renunciar sense que hi hagi cap tipus de penalització. Si l'empresa em puja el sou, jo els hi puc dir, mira, el sou, perdona, l'import, jo sempre els hi puc dir, doncs mira, doncs amb aquestes condicions no m'interessen i m'han de tornar qualsevol quantitat que jo hagi avançat sense cap tipus de penalització ni cost.
1: I incidint també en aquest primer, en aquesta primera recomanació d'informar-nos abans de reservar, què hauríem de revisar sempre abans de donar les dades ja de la nostra targeta i fer el pagament?
0: I les condicions s'adapten a les nostres necessitats. No hi ha un viatge allò únic o un servei o un paquet que sigui allò la compra mestra. No? Cadascú tenim doncs, les nostres preferències. És a dir, és llegir una miqueta, és entendre primer tot el que ens estan dient i que allò s'adapti a les nostres necessitats. I si hi ha qualsevol dubte, doncs consultar-ho. Escolti, miri, aquesta clàusula d'increment de preu no termino d'entendre. Què és el que passa? Hem de tenir clar què és el que estem contractant. Quin serà la informació bàsica, quin serà el viatge, quin dia surto, on vaig, quines necessitats administratives necessito, si surto a l'estranger, he de portar passaport, com ha de ser el passaport, m'he de vacunar, no m'he de vacunar, tot aquest tipus de informació, com serà l'hotel, com serà l'allotjament, les activitats que tindrà fora, això que serà aquest dia, l'altre, i tenir-ho tot això clar. I a partir d'aquí, s'ha de complir allò que hem acordat.
1: I si finalment no podem viatjar, quins drets tenim?
0: Aquest és el tema, probablement, que més problemes o més litigitat ens dona. A veure, com ho explicaríem? Si hi ha alguna causa que, evidentment, està justificada, però és de tipus, diguem-ne, personal, per exemple, una malaltia d'un familiar molt proper, sí, un familiar molt proper, una malaltia pròpia, un problema molt greu amb la feina, qualsevol cosa d'aquest estil, que són causes més que justificades per suspendre un viatge, hem de ser conscients que no són responsabilitat de l'empresa. Si jo no em presento de l'empresa de viatges o de l'operador turístic, si jo no em presento a aquest viatge, per molt justificat que estigui la meva causa, aquí hi ha una despesa econòmica que algú tindrà que assumir. L'avió sortirà amb un seient buit i l'hotel tindrà una habitació buida i algú tindrà que assumir aquestes despeses. I això no és responsabilitat de l'operador turístic. En aquest cas, aquest tipus de situacions sí que poden donar lloc a penalitzacions. Si no totals, doncs, bueno, parcials en funció del temps d'antelació amb què avisem. Per això, per evitar aquest tipus de situacions, recomanem sempre en viatges, a més, que tenen un import doncs, elevat, contractar una assegurança de viatges que ens pugui garantir doncs, aquest tipus de situacions.
1: I a més d'aquesta recomanació de contractar una assegurança de cancel·lació, la següent també que feu és que si ens trobem amb algun problema, per exemple, arribem a l'hotel i no té res a veure amb les fotografies, doncs la vostra recomanació és que reclamem immediatament.
0: Immediatament, sí. En general, per tots els sectors. La normativa de consum és una normativa de terminis. Primer, i l'avisem el més aviat possible. Primer, perquè ens puguin solucionar el tema al mateix moment i podem gaudir del nostre viatge, de les nostres vacances. I després perquè això, perquè quedi constància, perquè si això no es soluciona, després puguem actuar i obtenir algun tipus de rescabalament. És molt important, el tema d'informar de les incidències al moment que passen i que ens quedi constància que hem fet aquesta reclamació. Que quedi alguna cosa que després podem acreditar que efectivament vam reclamar el propi hotel o vam reclamar on sigui. Si és, torno a insistir en el que comentava al principi, si això ho hem contractat amb una agència de viatges, l'agència de viatges és el responsable i és el que actuarà amb nom nostre davant de que estiguin complint, ja sigui l'hotel, ja sigui qui sigui.
1: I a la tornada del viatge ja es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del nostre municipi, que en aquest cas a Castelldefels en comptem, amb una OMIC, una oficina municipal.
0: Sí, correcte. Sí, sí. A Castelldefels teniu un servei força complet. El que estàvem comentant, si hi ha algun problema, primer intentem solucionar-ho de manera amistosa amb l'empresa. Com a màxim, l'empresa té 30 dies per contestar. Si ens contesta, ja s'ha acabat. Si ens contesta i no, el que ens contesta no m'agrada o entenc que no és correcte, ja puc reclamar. I si han passat 30 dies i l'empresa no ha dit res, cap a l'Oficina d'Informació al Consumidor de Castelldefels i expliqueu a les companyes què ha passat i a partir d'aquí, inicialment, habitualment, es proposa a l'empresa una mediació per arribar a algun tipus d'acord amistós i si no és possible aquest acord amistós, però, bueno, ja parlarem quines seran les mesures a prendre.
1: Tornem un moment també a parlar dels aeroports, els avions, perquè aquí hi ha unes sigles molt importants que crec que molta ciutadania desconeixem. Què és el PIR?
0: El PIR, pues és molt important. El PIR és l'abreviatura, en segons són sigles en anglès, del part d'irregularitat d'equipatge. T'explico una miqueta. Si nosaltres, amb un trasllat amb avió, al moment de recollir l'equipatge, l'equipatge està danyat o simplement no apareix, ha desaparegut, ens hem d'adreçar a un mostrador del propi aeroport, normalment estan al costat de les cintes on surten les maletes, i demanar aquest PIR. Aquest és un document on diu que hi ha una incidència amb l'equipatge. I a partir d'aquest moment tenim 7 dies per comunicar-nos amb la companyia aèria i explicar-li què és el que ha passat. Si sortim de l'aeroport sense aquest document, s'entén que ens han tornat a l'equipatge i que aquest està correcte. Amb la qual cosa, és molt important no sortir de l'aeroport sense aquest document si és que hi ha hagut alguna incidència en l'equipatge, tant si s'ha perdut com si està danyat.
1: I quan es considera oficialment perduda una maleta?
0: En 21 dies, sí. En 21 dies no te l'han lliurada.
1: I aquí,
0: aquí ja es considera.
1: I en aquests casos, la indemnització fins a quina quantitat podria arribar?
0: Mira, en principi, això és el conveni de Montreal i en principi es posa una moneda valor que podria arribar gairebé, disculpa, al 1.500 euros. Però les companyies són molt reàcies a arribar a aquest tipus de quantitats i procurar indemnitzar, evidentment, amb el mínim possible. Quin és el problema? Pues que el de sempre, el tema de la prova, no podem acreditar què és el que portàvem dintre de la maleta. Si no es fa algun tipus de... Si portem algun producte valuós, s'ha de fer una declaració de valor. És a dir, miri, dintre d'aquesta maleta, en el moment que s'embarca, hi havia, jo què sé, un ordinador portàtil d'aquestes característiques, no sé quantos. Si hi ha algun tipus de declaració de valor, pues, es pot reclamar. En cas contrari, pues, marquen pues, a l'interior dels productes habituals que es pot portar en una maleta d'aquest estil. Les indemnitzacions més habituals que estic veient ara, que estan ofertant les companyies, van entre els 50 i els 100 euros. Que, evidentment, no cobreixen ni
1: el que portes ni els mals de caps posteriors per la gestió d'aquesta maleta perduda. I, clar, i ja no entrem tampoc en comentar que si això et succeeix quan estàs justament arribant a destí, encara pitjor, perquè si és a la tornada, com a mínim ja vas cap a casa, però a destí també són més mals de caps i és una mala manera de començar les teves vacances.
0: Si és a l'anada, encara podem argumentar que si ens han perdut l'equipatge, nosaltres necessitem un mínim de material d'higiene o per vestir. ¿vale? I pues comprar coses evidentment bàsiques, estem parlant de coses bàsiques, i en el moment de fer la reclamació reclamar-li aquests imports a la companyia. Això sí que seria raonable. Sempre que siguin, torno a insistir, temes d'higiene, temes de vestimenta, bàsica, roba interior, doncs, no sé, una blusa, un pantaló, una cosa d'aquest estil.
1: Doncs, Daniel, jo d'aquesta conversa em quedo com a punts clau que sempre abans de fer una contractació de viatges i serveis turístics hem de prestar molta atenció al contracte, a la lletra petita, a aquesta recomanació també de les assegurances de viatge per cobrir-nos en cas de possibles cancel·lacions que haguem de fer, que tot i que per nosaltres puguin ser justificables, com bé ens has explicat, doncs la companyia, l'agència, l'hotel no té culpa i no ha d'assumir aquesta despesa. També hem parlat d'aquesta necessitat de fer contractacions a llocs que siguin fiables. O sigui, sempre aquesta part nostra, nosaltres hem de ser responsables també com a consumidors i hem de ser responsables també amb aquesta altra gran recomanació que ens feies de fer captures, de si lloguem un cotxe, fer fotografies, fer un vídeo. Sembla que siguem molt desconfiats, però és que és l'única manera que tindrem després de justificar, no? Em sembla que aquests serien com els millors consells.
0: Ho has resumit perfecte, no ho sabria fer millor. Tema de la informació i tema de guardar a prova per si hi ha algun problema després.
1: Doncs, Daniel...
0: Només una coseta.
1: Sí,
0: només una
1: digues.
0: Coseta. Recordar als oients que tot el que hem parlat és normativa europea. Tot això funciona dintre de la Unió Europea. Fora de l'àmbit europeu, pues, la normativa que hi ha en cada país.
1: Doncs, Daniel, ja per acabar, anava a fer aquest recordatori que, com ens explicaves al principi, nosaltres estem parlant amb tu del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació, però des de la Diputació també oferiu als municipis aquestes oficines de consum pròpia i aquí, a Castelldefels en concret, tenim l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Així que per les persones que ens hagin escoltat es poden adreçar directament davant de si tinguessin un problema, que esperem que no, que aquestes vacances vagin molt bé per a tothom que ens està escoltant, per tota la ciutadania de Castelldefels, però que es poden adreçar directament a l'OMIC del nostre municipi.
0: Perfecte. A veure, no és corporativisme. És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament i és un servei de moltíssima qualitat. Aprofiteu per si les coses van malament, per una reclamació o per una, o simplement per una consulta, per informar-me d'alguna cosa que no m'ha quedat clara, ja sigui en serveis turístics o en qualsevol sector econòmic.
1: Doncs fantàstic, Daniel Cebrián. Ara ja estem més informats i informades i sobretot amb aquesta mirada de prevenció també, perquè estem fent unes reserves de coses que ens fan molta il·lusió, però no ens hem d'accelerar a l'hora de posar la targeta de pagament, a l'hora de contractar sempre molta atenció i així ens evitarem ensurts futurs i que haguem de recórrer al servei de suport de consum. Amb això, agrair-te molt aquest temps que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels i desitjar-te molt bon dia, Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
1: Igualment, bon dia, adeu.
0: Adeu.

0: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi. I us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis, dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant de població, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals, que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, la comptabilitat, el padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei. Si és el propi Ajuntament, ho fa la Diputació, la Generalitat, serveis socials o consells comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què? I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda. Es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Uh-huh. Aquest és el marc, diguem-ne.
0: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes característiques que ens explicaves.
1: Exacte. Uh-huh. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: Uh-huh. I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
1: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar, l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
0: Uh-huh. A més, una de les...
1: Aquesta és important.
0: Uh-huh. Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix Exacte. També a aquest nou recurs?
1: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer, ho té en un informe amb una qualitat. Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, vale? Perquè tot és en obert.
0: Mm-hmm. O sigui, clar, estic pensant també, Nico...
1: Això també ens serveix a nosaltres, també, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar amb algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que he vist de primeres, està sortint unes dades del municipi. Vale? L'hem marcat la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
0: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades. I clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no?, a unificar.
1: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, ara que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea una carta a tots els alcaldes i alcaldesses en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
0: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
1: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament en aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè hi puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema de les habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, electes, alguns electes nous, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Uh-huh. I com ara veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas, no?
0: Perfecte. I fent una mica també d'històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després ja es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi que no quedés restringida?
1: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada fet, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, quines són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, a les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles. Però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Llavors, això s'ha depurat. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert. Com a repositori.
0: I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
1: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica, és a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania i la ciutadania és com retre comptes de què estem fent, no? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei o es detecta que no té aquell servei, o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament et diu, Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs, i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar porta el català que serveix per fer la petició, si vol. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, si hi ha molts, pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. Vale? O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
0: Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
1: Exactament. D'això es tracta.
0: I si fem aterrar l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
1: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fer un judici de valor. ¿Vale? És a dir, un ajuntament pot dir, mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus al navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
0: Doncs, precisament, abans d'entrar a l'entrevista, estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants, sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor, perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex envellit, doncs apostant al futur per més residències, no? O si és el contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre de... El nostre ritme de creixement és per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
1: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Clar, posem més jove perquè 42 i algo, bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat l'indicador és que és més jove que els altres. I és una qüestió de tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
0: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi, que et surten tots els indicadors clau i et surten amb el vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa, o sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava doncs, que tenim una densitat de població més elevada que els municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants, o sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
1: Sí, sí, sí. Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
0: Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
1: Sí. En general, l'aigua, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. I és bo també saber què teniu al voltant o què té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a fi no estem sols, ni els municipis, sumar sinergies.
0: I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
1: Sí. Tenim... La previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí, té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar, també. Els ajuntaments o la ciutadania, no?
0: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
1: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, En els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
0: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals de les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
1: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa. No? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'una manera. O el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat. El delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència. No? I a més aquestes són prestacions continuades. No és que s'hagi de demanar cada vegada.
0: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que contem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs, encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
1: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament li surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
0: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant les dades, ja li surt vinculat i ho troba tot clar, molt més ràpid, molt més eficient.
1: Sí. Sí. I també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
0: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
1: Exacte, hi ha molt més que números.
0: Molt més, molt
1: jo
0: més.
1: Jo us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
0: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
1: Al Centre d'Anàlisi.
0: A la vostra pàgina web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
1: gràcies. I properament,
0: gràcies.
1: Directament ho tindreu a la web del vostre ajuntament.
0: Exacte, correcte, que a l'entrevista ens has comentat que justament s'ha fet aquests dies l'enviament a l'Ajuntament, per tant, de seguida ho trobarem també vinculat i es farà també aquesta comunicació. Hem començat amb aquesta primera entrevista des de Ràdio Castelldefels i continuarem informant també de les dades que podem extreure d'aquest centre d'anàlisi de serveis municipals de la Diputació de Barcelona, que ens permet a la ciutadania i als professionals del món local visualitzar, analitzar i comparar els serveis públics dels 311 municipis de la demarcació. Amb això ja sí que acabem l'entrevista. Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Cada setmana aquí al magazín Així Som de Ràdio Castelldefels fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat i la convivència. Analitzem les incidències més destacades dels darrers dies, els dispositius especials

0: policials que s'han desplegat i també les accions de prevenció que impulsa la policia local per garantir la seguretat de la ciutadania. Per parlar-ne de tot això, ens acompanya, com és habitual, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Benvingut, Leo, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Ha estat una setmana especialment intensa. Comencem parlant del pas del Tour de França per Castelldefels, un dels esdeveniments més importants, de més magnitud, que ha acollit la ciutat en els últims anys. Quin és el balanç que feu des de policia local?
1: Doncs mira, sí, com tu bé dius, el Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial, i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel millor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs el que fem és intentar anar a preparar el millor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també dels ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments. Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: Nosaltres com a espectadors vam veure passar la cursa, però no som conscients del que hi ha darrere. I aquí hi ha un dispositiu molt ampli, com avançaves, aquesta coordinació, no només per part dels agents de policia local, que van ser 25 en total, que estaven pendents aquesta jornada, sinó també amb Mossos, SEM, Protecció Civil, Salvament...
1: Sí, en aquest dispositiu va col·laborar, doncs, un munt d'institucions, de policia local, Mossos d'Esquadra, especial també agraïment a la gent de SAC, els controladors dels parquímetres, que varen fer una feina tremendament important. També als voluntaris, com no, voluntaris, empreses de Barnaportès, que es van facilitar també gent d'ells per poder fer tancaments i demés. I és veritat que això que estàs dient tu ho vam dir tot, no? Després de la pressió als nervis que tens fins que arriba, no? de que tot surti bé, quan ja han passat, diu, hòstia, diu, tota aquesta feina per això, no? Però per això precisament perquè sigui així, ràpid i que no hagi passat res. Però sí, va ser un dispositiu molt ampli, un event nosaltres era un repte important, sobretot perquè, insisteixo, no perdem de vista que va ser un diumenge a les 3 de la tarda, ja se va tallar el passeig marítim i va passar per tot el passeig de Castelldefels, no? La qual cosa, la quantitat de gent que teníem era importantíssima i vull dir, va sortir bé, que és el que volíem, que continuessin la seva ruta de cara a França sense cap incident i que surti el nom de Castelldefels, doncs, com a un lloc que, doncs, he vist reportatges que surten d'imatges i tal, i la veritat és que són molt xules.
0: Mm-hmm. I dins d'aquesta coordinació, el mateix dia del pas del Tour de França, el diumenge, s'organitzava un centre de control al CECOR.
1: Sí, vàrem muntar un CECOR, concretament el vàrem muntar al Club Nàutic, i al CECOR estava, doncs, tota la institució que estàvem treballant, per exemple, estava Mossos d'Esquadra, estava Policia Local, estava Via Pública Ajuntament, estava gent de Medi Ambient de l'Ajuntament, estava gent de SAC, insisteixo, que també va treballar, estava també gent de Barnaportès, de l'empresa de serveis que també va facilitar, estava també Proactiva, molt important la feina proactiva també, perquè no oblidem que són els que vegin per la seguretat de les nostres platges, i en aquest CECOR estàvem en coordinació permanent, cada Protecció Civil, per descomptat, estàvem permanentment parlant i anar qualsevol imprevist que sorgís, doncs intentar solucionar-lo de la millor forma possible, com així va ser. Tot i que al final sí que vam tenir, bueno, semblava que fos un examen, no? Però vam tenir una situació bastant complicada.
0: Mm-hmm. Efectivament, aquell mateix dia, en el marc d'aquest dispositiu del Tour, que estava plenament actiu, es va produir una emergència sanitària a la platja que va requerir d'un helicòpter del SEM. Com es va gestionar aquesta situació?
1: Doncs mira, nosaltres en el dispositiu que teníem preparats teníem una sèrie de vies, clar, el tall ja havia estat absolut per poder passar tota la comitiva, però evidentment a la platja viu molta gent i a la platja n'hi havia molta gent. Aleshores, el que vam fer va ser unes vies d'evacuació, vam deixar uns carrers concrets, protegits per policia, i eren les vies que, en principi, si n'hi hagués hagut algun imprevist, eren la via d'entrada dels serveis. De vegades el destí te fa un pols, i en aquest cas ens ho va fer, perquè justament cap a la una de migdia va haver-hi una persona que va patir un ofegament. Proactiva la va treure de l'aigua, una dona de 84 anys, la va treure de l'aigua, estava en una situació complicada. Una vegada va treure d'aigua, fora de l'aigua de salvament de proactiva la van treure, van actuar de socorristes fent-li els primers el RCP per poder aguantar-la. Va acudir SEM també, va acudir Mossos d'Esquadra, va acudir policia local, vam estar atenent aquesta persona i al final va venir medicalitzada i va venir un helicòpter. L'helicòpter va aterrar, n'hi havia gent que pensava que era l'helicòpter del TUR perquè era groc, però no era del TUR, era del SEM. L'helicòpter va aterrar a la platja, a la sorra de la platja, van estar mantenint aquesta persona en vida i finalment va ser evacuada en helicòpter. És a dir, va ser com un examen final que ens va fer on totes les parts que estàvem intervenint amb aquest dispositiu, insisteixo, de màxims, doncs vam tenir que anar a màxims perquè el pitjor que pot passar és que una persona pugui perdre la vida amb un dispositiu, o sigui, amb una situació tan complexa. Doncs no va ser així perquè la persona se va ser evacuada i el que puc dir és que se va portar a un centre hospitalari en vida.
0: Un clar indicador que tot el dispositiu s'havia preparat de manera correcta, perquè si arriba aquesta situació i s'aconsegueix que tot funcioni realment, sí, l'engranatge...
1: Els dispositius sempre s'han de preparar pel pitjor escenari possible. Nosaltres tenim preparats escenaris com, per exemple, un incendi, no? Un incendi d'unes vivendes, evidentment, gent, un infartat, un ofegat, una persona que... un accident domèstic... Tot això se recollia dins de la possibilitat, perquè, insisteixo, agafava 5 quilòmetres de platja amb molts domicilis i amb molta gent de fora que es venia a veure. Aleshores, aquest va ser un escenari possible que era una persona ofegant-se que tingués... que pogués perdre la vida o estigués a punt de perdre la vida i, evidentment, per sort, doncs, aquest dispositiu va funcionar perquè aquesta persona va ser atesa correctament i amb una rapidesa, crec que, envejable.
0: I us deixa també aprenentatges a aquest tipus d'esdeveniments i justament la situació que vau viure el diumenge us deixa aprenentatges de cara al futur?
1: Sí, qualsevol dispositiu o qualsevol acte important, no?, que tens al teu municipi o que tens que muntar, sempre s'aprèn, perquè vull dir, tot i que jo crec que no se van cometre cap error important, però evidentment sempre hi ha alguna cosa millorable. Per nosaltres era un repte important, havíem tingut la Volta a Catalunya, es passa cada any, havíem tingut la Volta a Espanya, els que ja són molt veterans van viure les Olimpiades, aprofito per dir-ho, i havíem tingut esdeveniments molt, molt importants, però el Tour de França, per descomptat, era algo que era un repte. Però, per sort, la coordinació, sempre hi ha algun detall que se pot filar més prim i se pot arribar a solucionar. Per això el que demostra és que, al final, si tots els estaments, institucions que estem treballem coordinats, treballem conjuntament, les coses surten bé.
0: Ara passem a un altre operatiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal. Era la setmana passada que es feia públic aquest important dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal, que ens va deixar una dada molt, molt impactant. A xarxes socials es va veure també com aquest tipus de notícia sempre es viralitza, perquè es parlava de que s'havien intervingut més de 7.500 peces de roba amb un valor estimat de 600.000 euros.
1: Bé, doncs, clar, aquest seria valor estimat en el suposat que fossin el preu de mercat del que valen aquestes peces, si fossin veritablement legals o són falses. Nosaltres, dintre una de les preocupacions que tenim des de la policia local de platges és lluitar contra la venda ambulant, perquè considerem que no aporta res de bo, que és una situació que d'alguna forma degrada la via pública, degrada el passeig marítim, que fa una competència deslleial al nostre comerç o al comerç on sigui i que no podem permetre-ho. No? No és fàcil lluitar contra la venda ambulant, tenim 5 quilòmetres de passeig marítim, crec que ho estem en uns nivells de reconversió interessants i crec que se poden posar en valor on estem. I la primera actuació que se fa sempre és de xoc, no? D'alguna forma actuar contra el venedor, però sempre intentant respectar al màxim a la persona i sobretot el nostre objectiu sempre és que no hi hagi mai cap incident. No? Nosaltres no volem que acabar amb una batalla campal per una venda ambulant d'uns manters al nostre nostre municipi. I això suposa, de vegades, la gent li costa entendre-ho, perquè molta gent voldria més contundència, d'altra en voldria menys, vull dir, sobre aquest àmbit de venda ambulant hi ha opinions de tot tipus. Nosaltres el que tenim molt clar que aquestes persones s'han de respectar, hem de lluitar contra la seva infracció que fan, però, evidentment, des del respecte i des de la no confrontació. Això no vol dir que no siguem contundents, som molt contundents. El, com tu bé dius, vam intervenir uns trasters que tenim constància que estan fent servir per emmagatzemar material de falsificat. Vam col·laborar juntament amb Guàrdia Civil, vam fer un dispositiu conjunt, vam fer una investigació durant un bon temps per confirmar que en aquell lloc s'estaven acumulant material falsificat. I doncs, quan se va veure el moment de menys risc, se va intervenir, se va entrar amb tota la legalitat i totes les garanties, se va entrar a aquest magatzem i se van intervenir tota aquesta quantitat de prendes que dius tu, que sense dubte és un cop fort pels venedors.
0: Uh-huh. Un cop fort, com ens explicava, cap a la infraestructura logística que hi ha
1: sí,
0: al darrere.
1: Sí. Cal intentar lluitar contra el que el magatzem. Si poguéssim lluitar contra magatzems més grans que de tant en tant doncs surten, no? Aquí al nostre municipi no tenim constància, però de vegades jo me'n recordo a la Badalona, per exemple, van sortir naus industrials plenes de material falsificat. I es tracta una mica de lluitar contra el que està més a dalt, que al final és el que s'enriqueix i no el que estem veient que està venent aquest material, que els recursos que obté són limitats, però en canvi els beneficis que obté el que porta milers de quilos de material falsificat són beneficis molt, molt importants i no el que ven unes bambes.
0: Mm-hmm. Ens explicaves, Leo, que aquest dispositiu és un dispositiu de xoc d'inici de la temporada, un dispositiu gran, potent, no? Com estàvem parlant d'aquestes 7.500 peces de roba. Hi haurà continuïtat? Hi ha diferents tipus de magnituds, no? Dels dispositius de cara a aquest estiu?
1: Sí, aquest any, Estefania, han fet ja com a 3 intervencions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, i hem intervingut molt, molt de gènere, no, ara mateix no estaria en disposició de dir de quina quantitat estem parlant, però que sí que et puc assegurar que és molt de quantitat, i els hem pres molt de material, i aquest és un mes, a més de lo que és la pressió permanent a la venda arran de passeig, no? Vull dir, la pressió amb els companys de policia que estem apretant allà permanentment perquè no se pugui vendre, però a més les aprehensions més importants se fan quan van cap allà, quan tenim constància de que hi ha molta gent que s'està adreçant a la platja a vendre, i aquí sí que aquest any els hem fet com 4 dispositius, 2 d'ells vam omplir quasi 2 tones de material, Vull dir, estem sent bastant durs amb aquest tema, tot i que no és un tema fàcil de solucionar, però és evident que Castelldefels, ja crec que dintre del mundillo de la venda ambulant ja és un lloc hostil per ells, i així ens ho diuen. De fet, d'alguns municipis propers, no vaig a nombrar, m'ha arribat que tenen un repunt molt important de venedors quan abans no patien. Això vol dir que d'alguna forma la llei de vasos comunicants està actuant, n'hi ha molta pressió aquí, els venedors se'n van a un altre lloc, i això no vol dir que acabem el problema, però el que sí que volem és demostrar o que tinguin el missatge clar que Castelldefels, la platja de Castelldefels no és un lloc adient per fer venda ambulant.
0: Mm-hmm. Amb això passem ara a un altre dels temes que es reforça, sobretot amb la mirada a l'estiu, la temporada alta, que tot just començava aquest mes de juliol. Bueno, temporada alta de servei de platges començava al juny, però vull dir la temporada d'estiu començava ara al juliol. I el que reforceu amb aquesta mirada a la temporada d'estiu són els controls d'alcohol i drogues.
1: Sí, nosaltres, dins de les competències de trànsit, un dels temes que més ens preocupa i no pot ser d'altra forma és no tenir accidents, i més accidents greus o amb víctimes mortals. No? Les dades són bastant favorables, però tot i que no se pot parlar de dades en accidents, perquè una sola persona que perdi la vida, una sola persona que té un accident, no ho podem permetre. Aleshores, un dels punts, som un municipi que té molt d'oci, que tenim molts visitants, que tenim doncs, molts locals, que la gent surt molt de nit i que de vegades no tothom respecta els límits de consum, i aquí sí que som també, crec que, contundents. Montem controls permanentment i ha de calar el missatge que ja fa temps que s'està dient, i aquestes alçades ja no pot ser d'altra forma, i és que no se pot conduir ni begut ni havent consumit substàncies, perquè estàs posant en perill la teva vida i la de tercers, que al final és el bé més especial que tenim, és la vida. No? Vull dir, no n'hi ha cap festa ni cap juerga ni cap història que pugui justificar un accident.
0: Continuem parlant de prevenció. Justament, Leo, mencionaves el tema dels accidents amb aquests controls d'alcohol i drogues. Doncs un altre punt de vista dels accidents són els vianants, són les persones que han de creuar per un pas per als passos de vianants. I aquí a la ciutat, Castelldefels continua incorporant passos de vianants intel·ligents. Com funcionen exactament?
1: Bueno, nosaltres quan fem estadístiques, insisteixo, per veure com evolucionen les dades al nostre municipi, veiem que els atropellaments encara, els arrollaments als parcs de vianants, doncs encara és sobretot de cotxe peató, però també patinet peató, ciclista peató, qualsevol vehicle, doncs es preocupa, i els punts on encara estem trobant, que no hauria de succeir, que estem trobant atropellaments, és als parcs de vianants. Aleshores, aquí, quan hi ha una atropellada en parcs de vianants, en definitiva n'hi ha dos actors que intervenen, no? Vull dir, un és el vianant i l'altre és el vehicle. Els vehicles, normalment, doncs, se respecta bastant, però evidentment un despiste pot provocar un atropellament. Per exemple, moltes vegades, depenent d'on està el sol, que te pot enlluernar una mica, no?, els ulls, i pots perdre la visió, i pots, que alguna vegada ens ha passat, de que acaben en un atropellament d'algun vianant. El que se fa és, el que estem és aquells passos de vianants més transitats, o que podem considerar que són de més de risc, els estem equipant amb un sistema de senyalització llumínica, de tal forma que quan s'actua, quan passa el vianant, tots els laterals s'il·luminen d'una forma intermitentment, i el vianant ho veu, perquè el vianant de vegades se va amb el mòbil. Vull aprofitar també per dir que quan se creua a qualsevol carrer hem d'aixecar la vista del mòbil i hem de mirar a la calçada. No es podem confiar en un pas de vianants, perquè al final, si el cotxe no t'ha vist, doncs t'arrollarà, i és preferible, com diu l'anunci, no? No, per no perdre res podem perdre la vida, no? Està molt lograt, per cert. Doncs el que intentem és que aquesta llum, aquesta intermitència, també cridi l'atenció del vianant i d'alguna forma estigui atent i pugui veure si està en disposició de passar o no, perquè de vegades, doncs, resisteixo, són dues parts. Si les dues parts no treballen, no ho fan bé, és difícil que acabem amb els atropellaments. I considerem que és una bona eina, ara les estem implementant, veurem les dades, d'aquí un temps podrem saber les comparatives, si realment, tal i com considerem, són una bona eina per reduir els atropellaments al nostre municipi.
0: Mm-hmm. Està previst ja d'instal·lar-ne més, o ara mateix esteu en aquesta fase d'analitzar, extreure dades i experiències amb aquests passos de vianants?
1: Nosaltres, si per la policia fos, ens agradaria que estiguessin tots els passos de vianants senyalitzats, no?, reforçats. Sabem que és impossible, és un tema de mitjans i un tema econòmic, i ara el que estem fent és treballant-ho als passos de vianants més freqüentats, o els que considerem que pot haver-hi més risc. Risc per què? Perquè hi ha més circulació, perquè és un intermitent de no passar passos de vianants, vull dir, passa molta freqüència, en la qual cosa el risc és més gran. Ara ho estem instaurant en tots aquells passos que considerem són més perillosos, però la idea és per nosaltres fora instal·lar-ho a tot el municipi, vamos, clar que sí.
0: Uh-huh. I ja, com a pregunta final, com estem ara encara en aquests mesos amb més activitat de l'any, quin seria el missatge des de policia local per aquest estiu a Castelldefels?
1: Doncs mira, sobretot estem molt orgullosos de com s'està comportant la ciutadania, i per exemple, un exemple molt clar va ser el passat cap de setmana en el Tour. No vàrem col·lapsar la platja, la gent va escoltar, va entendre el missatge que vàrem publicar de que s'evitessin els desplaçaments, que s'evités el vehicle privat, i això va suposar que no se'n va col·lapsar la platja. Precaució al màxim, tu has parlat de consums. Abans d'agafar el vehicle no se pot consumir res, es prefereix agafar un taxi, deixar-ho estar, i precaució en tots els sentits. També aprofito, en la ona de calor, la gent que es protegeixi, persones grans, persones que no es posin d'aire condicionat, una mica d'atenció també al veïnat, per veïns que poden tenir vulnerables, no? Una mica d'atenció si no sabem res d'ells, si ens fa falta alguna cosa. I en aquest sentit, doncs, perquè és que estem passant unes zones de calor tremendes, una mica de col·laboració ciutadana entre veïnat, entre gent, i també m'agradaria recordar, i no pot ser d'altra forma, sobretot perquè estem en l'escenari que estem, màxima precaució amb el foc. Som un municipi que tenim una massa forestal molt important, tenim el massiu del Garraf al costat, ja fa temps que anem dient que la vegetació està en un estrès hídric molt greu, i per desgràcia, quan obrim les notícies, ens trobem cada dia amb incendis de consideració. tant de bo no surti Castelldefels ni cap municipi veí, ni de veí ni no veí, que s'acabin aquests focs.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquests missatges de prevenció i de consciència, responsabilitat també ciutadana, ens acomiadem. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona, per posar-nos al dia de l'actualitat des de l'àmbit de vista de la seguretat, del cos de seguretat local de Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tan omís de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans... Vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels. No? I amb aquest recull de receptes doncs, vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo. No? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament i que està oberta a la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones de que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix. No? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs, moltes d'elles no les coneixia. No?
0: Mm-hmm. Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola perruqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió. No? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: Uh-huh. I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, a Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes als restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'horta, no? L'horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs els ramats d'ovelles, no, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, o sigui, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscullana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf, però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Peníscola, fins a la Barceloneta. I, clar, et trobes que les famílies van i venen, neixen a Vilanova o neix al Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol, i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als arbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins serien els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els varats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Bruguers, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? Que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esbarlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però per exemple un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda també perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no? Per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no? que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir que van interrelacionats, no? Amb una cultura doncs, rural, com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris, que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs, àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic, negrets? Què són els negrets? No? I clar, referia a un pèsol negre, no? Una varietat que era, vull dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no?, de negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també al Parc Agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era varar les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? Llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest són, és molt curiós.
1: Són elements curiosos, no?
0: Sí,
1: clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Perquè es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest de... Tu no ets de Castelldefels, sinó... Vull dir que hi ha molts... Hi ha també... A mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, llavors clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels a principis també del segle XX, amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir d'Almeria, les primeres migracions, no?, per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no?, que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no?, i que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no?, perquè vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no?, tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no? Orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres ho diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Uh-huh. Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania, que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió, que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una story a Instagram amb l'enllaç d'aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Mm-hmm. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, d'aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que
1: efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: a la taula. Els tenim aquí.
0: Després ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Com...

0: Com, per on vols començar?
1: Doncs mira, farem com que us he portat una mica de tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, ah, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser llop o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc a més molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casual l'Anna, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer, la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces, no? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això, doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... Hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la.
0: Exacte, exacte. Sí? Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això hi ha les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Caught.
1: Don't Get Caught. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza en una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això... cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent... invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant
1: aquest. I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que... has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic... això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un... con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar... es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt bé.
0: No és que la conegui la cançó, però, clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: Y cuando no ves un error en ti mismo, pero sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja y, per últim, las construcciones de madera son menos duraderas que las hechas de y mortero. Da un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria... què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, como los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap. I això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen. I llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear la paraula. Ah, vale. Ostres, un extra. M'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avancem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a Incís, estava recordant que ara el juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt
1: que
0: interessant.
1: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Així mm-hmm. que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar... Jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides i doncs consisteix en recol·lectar fruites. Sí? Tu has de fer el teu camp de conreu on has de... Doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu. Has d'anar doncs, produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera.
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers perquè això, perquè són fàcils d'endur arreu. I també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé què em dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts... doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar
0: doncs
1: junt
0: ja,
1: amb el
0: després,
1: Catan.
0: Doncs ja, després acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
1: Apuntat però aquests
0: també.
1: Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari i té l'horari d'estiu i, a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45. I llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
1: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Castelldefels ha viscut aquest diumenge una jornada històrica amb el pas de la segona etapa del Tour de França. Milers de persones han sortit al carrer per veure de prop els millors ciclistes del món en una de les competicions esportives amb més seguiment internacional. Abans de l'inici de la jornada, l'alcalde de Castelldefels, en Manu Reyes, va adreçar-se a la ciutadania a través de les xarxes socials municipals per agrair per endavant la paciència i la col·laboració dels veïns i veïnes davant de les afectacions de mobilitat que comportava un esdeveniment d'aquestes dimensions.
3: Hola amigos, estamos en el Paseo Marítimo de Castelldefels. Hoy nos visita el Tour de Francia que va a recorrer las calles de Castelldefels. Entrará desde Butigas hasta Gavá, cruzando los 5 kilómetros que tenemos del Paseo Marítimo. El Tour de Francia es una de las competiciones deportivas más famosas a nivel mundial, más seguidas. Está equiparado a un mundial de fútbol y por tanto son muchas las personas que lo siguen a nivel global y son muchos los vecinos de Castelldefels que también van a disfrutar con esta prueba. Quiero por tanto dar las gracias a todas las personas que están colaborando, a los voluntarios, al personal técnico, al staff que hacen posible que hoy tengamos esta prueba del máximo nivel internacional cruzando las calles de Castelldefels y sobre todo también quiero dar las gracias a los vecinos de la ciudad que estamos acogiendo esta prueba con las molestias que supone. Así que vamos a disfrutar todos de esta fantástica etapa y os animamos a todos a animar al pelotón del Tour aquí en Castelldefels. ¡Hasta ahora!
2: Des de primera hora del matí, el passeig marítim i els principals punts del recorregut es van convertir en una gran festa de l'esport. L'ambient va ser espectacular i les imatges del pas del pilot van donar la volta al món. Així ho explicaven també els companys de TV3 durant la retransmissió de la cursa.
4: Tour de França que encara el tram important, la segona meitat d'aquesta segona etapa, recordem, ha sortit des de Tarragona final aquí a Barcelona, Montjuïc, i mica en mica anirem desgranant tot el que ens queda en aquesta segona etapa del Tour de França des d'aquí, des d'aquesta zona de les costes del Garraf fins a Montjuïc, fins a Barcelona final d'etapa.
5: L'entrada a Castelldefels i les platges que acompanyen la localitat, abans de fer l'entrada, el que seríem cap a Gavà i ja a Viladecans per començar la pujada al Coll de Vegas. Tres corredors al capdavant, Félix Engelhardt, també Fran Van Broek i Alex Molinar, els tres corredors combatius que han desafiat el pilot i han aconseguit doncs, tenir una màxima diferència a l'entorn dels 4 minuts. Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té Castelldefels. Pol Seixas a la banda dreta de l'imatge amb l'embenat en el colze, també molt atent a l'etapa d'avui. Un altre dels corredors que pot tenir oportunitat de guanyar aquesta etapa. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França i també centenars d'aficionats al llarg del passeig marítim que està acompanyat dels hotels al qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La televisió pública catalana també va destacar el gran ambient viscut a Castelldefels, amb milers d'aficionats als carrers, així com la bona acollida que la ciutat va oferir als equips professionals que durant els dies previs havien allotjat els hotels del municipi.
5: Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té a Castelldefels. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França i també centenars d'aficionats al llarg el passeig marítim que està acompanyat dels hotels, el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies, repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels, on els corredors han pogut conèixer de ben de prop doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
2: La jornada es va desenvolupar amb normalitat gràcies a un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat coordinat des del Centre de Coordinació de Seguretat instal·lat al Club Nàutic. En l'operatiu hi van participar 25 agents de la policia local, tècnics de protecció civil, 60 auxiliars i 8 coordinadors de Barnaporters. 29 agents del servei d'estacionament regulat, 65 voluntaris de la secció d'esport i personal municipal de diferents àrees. El balanç final va ser molt positiu i no es va enregistrar cap incidència relacionada directament amb el desenvolupament del Tour. Amb el pas del Tour de França, Castelldefels tanca una jornada que ja forma part de la història esportiva de la ciutat i que ha situat el municipi davant de milions d'espectadors arreu del món, consolidant el seu protagonisme dins del Grand Depart Barcelona 2026.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Grand Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
6: La valoració va ser completament molt més que positiva, no? I ja no solament d'esports, jo crec que esto es un evento deportivo a nivel internacional gestionado evidentemente por un grupo de personas, donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
2: Més enllà de l'impacte esportiu i de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar Latorre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
6: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Algo debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour, 10 equipos con todo lo que eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
2: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
6: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años se empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona, de la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
2: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
6: La verdad que ha sido en mi caso que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias. La experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas. Además estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad con el día que estaba cayendo, le sacaron sombrillas, le sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del Tour. Evidentemente, la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo, con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización y evidentemente pues agradecer una y mil veces porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
2: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
6: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipos de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos, tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un Tour, es la tercera competición animal mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes esdeveniments.
2: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi han participat 12 entitats i participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
7: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
2: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
7: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
7: L'horari serà de 7 a 11:30, 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les activitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
7: Continuem educant a l'estiu. continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també, doncs, s'aprèn.
2: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als Jardins del Castell i també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els Jardins del Castell van acollir diumenge la gala de Cluenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
8: A veure, això és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la Cluenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival, i bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se.
2: La gala va culminar amb la representació de Història de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment de base internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del Centre de Coordinació Operativa CECOR, des d'on es va coordinar tots els serveis implicats. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica que el dispositiu ha estat el resultat de molts mesos de preparació i coordinació entre totes les administracions.
9: El Tour de França és un dels esdeveniments més importants esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel millor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el millor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
2: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament aquesta coordinació va permetre actuar amb rapidesa davant d'una emergència sanitària registrada a la platja de Castelldefels. La intervenció conjunta dels socorristes de Proactiva, els equips sanitaris i els cossos de seguretat va garantir una resposta immediata, convertint-se en un exemple del bon funcionament del dispositiu. Des de policia local també s'ha volgut posar en valor la implicació i la professionalitat de tots els serveis que van participar en l'operatiu, així com el comportament exemplar de la ciutadania.
9: Voldria aprofitar, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de via pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta Fels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
2: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels torna a mobilitzar-se aquest estiu per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. L'Ajuntament i 202 establiments de restauració, bars i quiosquets del municipi participen en una nova edició del moviment Banderes Verdes, una iniciativa impulsada per Ecovidrio que reconeix el compromís dels municipis costaners i el sector de l'hostaleria amb el reciclatge d'envasos de vidres i l'economia circular. La cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, Sandra Martínez, explica en què consisteix aquesta campanya.
10: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeix una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que tenen el sector hostaler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
2: Castelldefels competirà aquest any amb 18 municipis més de Catalunya per aconseguir aquest reconeixement, un distintiu que la ciutat ja ha obtingut en diverses ocasions. Sandra Martínez recorda que Castelldefels aspira enguany a sumar una nova bandera verda.
10: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més a,

0: especialment en el sector de l'hostaleria, responsable d'una gran part del reciclatge d'aquests residus. Així ho explica la cap d'Unitat Bàsica de Serveis Urbans.
1: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que és, té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: Per facilitar la participació dels establiments, Ecovidrio posa a la seva disposició nous contenidors, cubells adaptats i assessorament personalitzat. La Sandra Martínez explica quin és el procediment que s'aplica amb els locals adherits a la campanya.
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: A més, els educadors ambientals visitaran bars, restaurants i guinguetes per informar-los, resoldre dubtes i facilitar-los els recursos necessaris per reciclar correctament.
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments. I l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors, se'ls entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: Aquestes visites també permetran fer un seguiment durant tota la campanya i avaluar la implicació dels establiments participants. Ho detalla la Sandra Martínez.
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any ja anem fent altres campanyes perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi i no s'oblidi de la importància de la separació.
0: La responsable municipal també ens fa balanç dels resultats obtinguts en la darrera edició de la campanya, unes xifres que demostren la implicació del municipi amb el reciclatge de vidre.
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Ara l'objectiu és anar un pas més enllà i continuar incrementant la recollida selectiva durant els mesos d'estiu per tornar a situar Castelldefels entre els municipis més sostenibles de Catalunya.

0: Els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys, que té molt bones dades de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però, bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
1: Des de l'Ajuntament també es fa una crida a la ciutadania perquè continuï reciclant correctament els envasos de vidre. Recordant que al contenidor verd només s'hi han de dipositar ampolles, pots i flascons de vidre, sempre sense taps ni tapes, i que materials com ceràmica, porcellana o miralls no s'hi poden llançar. Aquest és el missatge que aquests dies també es difon a través de la campanya de sensibilització a les xarxes socials municipals.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. I a més, guanyar una sèrie d'elements i de distintius com l'iglú, aquest famós iglú, que hem repartit moltes altres vegades. Per tant, us animem a tots a participar, a jugar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu per al nostre municipi. Per tant, us animo a tots a participar i estic confiat de que guanyarem.
1: Amb aquesta nova participació en el moviment Banderes Verdes, Castelldefels reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular, implicant l'administració, el sector hoteler i la ciutadania en un objectiu compartit: continuar avançant cap a una ciutat més respectuosa amb el medi ambient. Castelldefels continua reforçant la seva xarxa de desfibriladors per millorar la resposta davant les emergències cardíaques. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat els punts cardioprotegits amb la instal·lació de nous desfibriladors al pavelló de Gaudí, al SEM Centre i la sala de plens de l'Ajuntament, que s'afegeixen als equips ja existents en instal·lacions esportives, centres cívics i altres edificis municipals. Aquesta xarxa fixa s'hi sumen també els 13 desfibriladors mòbils que porten els vehicles de la policia local i protecció civil, així com els dispositius disponibles durant la temporada de bany, als mòduls de socorrismes i a les guinguetes de la platja. Per facilitar-ne la localització, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu que permet conèixer en tot moment quin és el desfibrilador més proper. Des del consistori recorden que davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria cal trucar immediatament al 112, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, si és possible, i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Aquests aparells estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar seguint les instruccions de veu que incorporen. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
3: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
4: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
3: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
4: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
5: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
3: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
4: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
6: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha fet un nou pas per reduir el temps d'espera en la tramitació de la dependència. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió del grup de treball que coordinarà els serveis socials municipals i els equips sanitaris per simplificar el procés de valoració i facilitar un accés més ràpid als serveis i prestacions. La trobada ha reunit professionals dels serveis socials de l'Ajuntament, del CASAP de Can Bou i el CAP del Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció de les persones que sol·liciten el reconeixement de la situació de dependència. L'objectiu és simplificar un procediment que fins ara requeria diverses visites domiciliàries i diferents resolucions administratives. Amb el nou model es vol unificar el procés en una única visita, amb la valoració conjunta entre els serveis socials i els equips sanitaris i una sola resolució final. D'aquesta manera es pretén reduir de forma considerable els terminis de la tramitació. Actualment, el procés pot allargar-se aproximadament un any. Amb aquest nou sistema, la previsió és reduir el temps d'espera fins a 2 mesos. Durant la reunió també s'han revisat aspectes com l'orientació a les persones sol·licitants, el funcionament de les valoracions al domicili i l'elaboració del programa individual d'atenció, conegut com PIA, que determina els serveis o prestacions més adequats en funció de les necessitats de cada persona. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reforça la coordinació entre els àmbits socials i sanitaris amb l'objectiu d'oferir una atenció més àgil, més eficient i més propera per a les persones en situació de dependència. Fins diumenge, la ciutat viurà 3 dies plens de cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera. Les festes del mar són unes festes que s'han consolidat com una de les cites més importants de l'estiu al municipi i que cada any reuneix milers de persones al passeig marítim. Les festes del mar van néixer l'any 1998 amb la voluntat de recuperar i posar en valor la història marinera de Castelldefels. Avui són un referent al Baix Llobregat i mantenen viu el record de les incursions pirates que van marcar la història del litoral català. El tècnic de cultura de Castelldefels, Paco Ávila, explica quin és el significat d'aquestes festes.
7: Home, per la ciutat és una, com tu bé ens dius, és una de les fites més importants dintre del calendari festiu de la ciutat. És una festa que té un arrelament bastant consolidat a la nostra ciutat. Va néixer l'any 98 com a mena de, com una forma d'obrir Castelldefels al mar i recuperar el que eren les tradicions i el tema de... Ara és central, com tu m'has dit, el desembarcament pirata, que rememora la invasió dels pirates de Castelldefels a l'edat mitjana i al passat de les torres de Guaita, les torres de defensa, i arran d'aquesta fita van crear les festes del mar. I és una festa plenament consolidada que cada vegada trau més gent de la ciutat i de fora de la ciutat, que és una de les festes més participatives que hi ha a la ciutat.
1: La programació arrenca aquesta tarda amb l'obertura del Mercat del Mar instal·lat al Passeig Marítim entre els carrers 12 i 15. A partir del vespre hi haurà exhibicions, concerts com a gran protagonista de la primera jornada la tradicional encesa de Bengales. El tècnic de cultura, Sergio Moral, repassa les activitats previstes per avui divendres.
8: Ja arrenquem amb les activitats oficials pròpiament dites a les festes del mar. Arrenquem a les 8 amb l'exhibició de country a la plaça de les Palmeres. Després tenim a les 10 l'encesa de Bengales, que és un simulacre d'aquests avisos d'observació de pirates que es feien a l'edat mitjana. També és important aquest any, aquesta encesa de Bengales, perquè és el desè aniversari.
7: I és una encesa que està coordinada en l'Agrupació de Cultura Popular.
8: Correcte. Després, a les 10:15, tenim al Castell un concert a càrrec de l'Associació Musical de Castelldefels. I a les 11 tenim doncs, una de les actuacions estrella d'aquestes festes al mar, que és el concert d'Ismael González, que després continuarà amb una sessió del DJ Miquel Humeran fins les 2 de la matinada.
1: L'encesa de Bengales celebra enguany el seu desè aniversari. A les 10 de la nit, els diables de l'Agrupació de Cultura Popular encendran simultàniament les bengales des de les 4 torres de guaita de Castelldefels, la Torre del Castell, la Torre de Can Roca de baix, la Torre de Can Gomà i Torre Barona. L'espectacle recrea el sistema d'avisos que antigament alertava la població de l'arribada dels pirates i s'ha convertit en una de les imatges més emblemàtiques de les festes del mar. Per poder facilitar els desplaçaments fins a la zona de la platja, l'Ajuntament torna a oferir un servei especial gratuït d'autobús, ho explica Paco Ávila, tècnic de Cultura.
7: Durant les festes del mar, tant el divendres com el dissabte, hi haurà un servei de bus la llançadera des de la plaça del pàrquing de Santiago Rusiñol darrere de l'església fins al carrer 11. Llavors, si la gent, el tema de l'Ajuntament el que vol és promocionar el transport sostenible i com que es preveien que hi haurà molta gent i hi haurà dificultats de mobilitat, van crear un oportú posar aquest autobús divendres i dissabte de 6 a 2 de la matinada directa des del carrer Santiago Rusiñol al carrer 11 perquè tota la gent que pugui gaudir i que pugui desplaçar-se sense utilitzar vehicle particular.
1: El moment més esperat arribarà dissabte amb el tradicional desembarcament pirata. Una recreació històrica complirà la platja de música, efectes especials i centenars de participants. Abans hi haurà la cercavila pirata pels carrers de la ciutat i després de l'espectacle la festa continuarà amb la sardinada popular al Castell de Foc i al Tardeo dels 90. El tècnic de Cultura, Sergio Moral, detalla la programació de dissabte.
8: Amb el cercavila de pirates, a les 8 ja tenim el desembarcament pròpiament dit, que és un d'aquestes activitats importants. A les 9 ja tenim també la sardinada popular, que també va a càrrec de l'agrupació de pirates sardines i trabucaires de Castelldefels. I a les 9:30 ja comencen les activitats més de música, que tenim aquest tardeo dels anys 90, que serà una primera part, perquè el tallarem a l'hora dels focs artificials, que són a les 11:30, i tornarem a continuar un cop hagin acabat aquests focs artificials fins a les 2 de la matinada.
1: Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, el torneig Voleibum i la tradicional cantada d'havaneres amb en Roc Cremat, que posarà el punt i final a 3 dies de celebració. Així resumeix la jornada de diumenge Sergio Moral.
8: Després, diumenge, ja per acabar totes les activitats a les festes del mar, tenim al matí la Diada Castellera, que es farà a la plaça de les Palmeres i comptarem amb la participació de la Colla Castellera Matussers de Molins de Rei, els castellers de Terrassa i els castellers de Castelldefels. I a la tarda, nit, a les 9:30, tindrem les havaneres amb el grup Marivent, també a la plaça de les Palmeres, on es farà repartiment de ron cremat.
1: Més enllà dels actes principals, el programa també inclou activitats esportives, familiars i propostes vinculades a la tradició popular i religiosa de la ciutat. Ho destaca Paco Ávila, tècnic de Cultura.
7: Carrers de la ciutat i està organitzada per el Club Marítim de Castelldefels, el Club Nàutic i la Parròquia de Santa Maria.
1: La major part de les activitats es concentraran al passeig marítim i a la plaça de les Palmeres. L'Ajuntament també ha previst diferents espais segurs i punts d'informació perquè la festa es desenvolupi amb normalitat. Escoltem en Paco Ávila.
7: Les activitats es fan a diferents espais. Per exemple, la sardinada, que és el dissabte, es fa al solar del passeig marítim 161, que és al solar del Kai Surf, desembarcament pirata, no sé si es fa al carrer 11?
8: Sí, a la platja, just davant del carrer 11.
7: I la resta, el foc artificial es fa entre la plaça Palmeres i carrer 11 i el gruix, no?
8: Sí. El gruix de totes les activitats després són totes a la plaça Palmeres.
7: Comentar-vos que a la plaça Palmeres, a part del servei municipal, estarà el punt Lila i el punt d'Energy Control, que són serveis municipals que es fiquen a totes les festes que organitzen per sensibilitzar de totes les violències, envers les violències LGTBI, control, i enguan hem agrupat els dos serveis, el punt Lila i l'Energy Control, bueno, per totes les festes que tenen una afluència massiva de gent, nosaltres com a obligació ja ens fiquem en el programa d'aquestes dues propostes.
1: El desembarcament pirata tornarà a comptar amb una àmplia participació ciutadana. Centenars de persones formen part de la representació que s'ha convertit en un dels grans atractius culturals de l'estiu. Així ens ho explica el tècnic de cultura.
7: Si marcam el pirata, bueno, ja la participació de la ciutadania és fonamental. Sense la gent de la ciutat no es pot fer el desembarcament pirata. Comentar que tota la producció, direcció escènica, direcció escenogràfica, és Performing Arts, en aquest cas la Sami, el Pau i el seu equip, que estan assajant ja. Fa dues setmanes que estan assajant.
8: Sí.
7: I hi ha al voltant de 160 persones que són els participants. Hi ha dos bandos. Pirates i pallessos. I bueno, jo, la gent repeteix cada any, és divertit, és molt familiar i agrupa moltíssima gent a la ciutat. Cada any innovem el programa i intentem millorar-lo, el desembarcament, i jo crec que és una de les activitats que més...
1: Des de l'organització es fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat i civisme. Es preveu una elevada assistència de públic durant tot el cap de setmana. Així ho recorda Paco Ávila.
7: Que són actes que són massius. Per exemple, estem parlant de la sardinada que organitza els Pirates Sardiners de Castelldefels, que estem parlant d'unes 3.000 persones, 3.000 sí. Racions. Després, el desembarcament pirata, déu-n'hi-do. El foc artificial, ja sabeu, i els concerts del Tardeo també. I tal, i la Sabanera, són festes molt, molt, molt massives i molt participatives.
1: Un altre dels punts de trobada serà el Mercat del Mar, que reunirà comerç de proximitat, artesania, alimentació i restauració. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, explica quin tipus de parades hi podran trobar els visitants.
9: Nosaltres tenim unes 40 parades de comerç locals, però les 100 parades que tenim tot en el passeig marítim són externes, també d'artesania, i que estan a càrrec de... Aquest any la licitació l'ha guanyat Firar Fires, que és una empresa que es dedica a això, i també s'encarrega de tot el que és l'ambientació, i a més dir-te que no només tenim un mercat, sinó que també tenim dinamització. Hi ha dinamització que està passejant per el carrer, i aquest any hem incorporat un petit escenari a prop de la biblioplatja, d'on allí també podrem tenir un espai de tranquil·litat i de disfrutar una mica de DJs i de música en viu.
1: El mercat estarà obert aquest divendres de 6 de la tarda a 12 de la nit, dissabte de 5 de la tarda a 12 de la nit i diumenge de 5 de la tarda a fins les 10 de la nit. Així ho detalla Vilma Bianchi.
9: Els paradistes poden obrir tot el dia, sí? Això és la veritat. Nosaltres posem un horari, que és un horari des de les 6 de la tarda al divendres i des de les 5 dissabte i diumenge, i divendres i dissabtes fins a les 12 de la nit i el diumenge una mica més abans, que és les 10.
1: Com a novetat d'aquesta edició, el mercat incorporarà una experiència immersiva perquè els visitants puguin endinsar-se encara més amb l'ambient de les festes del mar. Així ens ho explica la Vilma Bianchi, tècnica de comerç.
9: Tenim una petita novetat, el que passa que ens arribarà avui i estem amb proves tècniques. Però és molt possible, nosaltres generalment sempre tenim una de les parades que és d'àrea de comerç. Ja en Sant Pons, en aquesta àrea de comerç, vam donar visualització a alguns dels programes que tenim, com era el Carnet Jove, Ara estem en preparació d'una altra, que és comerç accessible per tothom, on la gent podrà veure què comerços estan adherits o què significa el programa comerç accessible per tothom d'una manera molt gràfica. I hem demanat a la Diputació de Barcelona una experiència immersiva de comerç per gaudir del petit comerç, i ens arribarà avui, així que estem amb molta expectativa a l'àrea perquè tot funcioni i podem posar l'experiència allí a l'àrea. No? Hi haurà una experiència immersiva petitona d'uns 5-10 minuts per gent jove i per adults, i nada, amb unes ulleres per gaudir del petit comerç en una experiència.
1: Castelldefels ha encet així un cap de setmana en el que el mar, la cultura popular i la història compartiran protagonisme en una de les festes més emblemàtiques del municipi. L'Institut Josep Lluís Ser de Castelldefels tornarà a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu durant el curs 2026-2027. El centre ha estat seleccionat un any més per participar en aquesta iniciativa educativa impulsada pel Parlament Europeu, que té com a objectiu acostar el funcionament de les institucions europees als joves i fomentar els valors de la democràcia, la participació ciutadana i la construcció europea. L'Institut Josep Lluís Sert és un dels 31 centres educatius de Catalunya que prendran part del programa del proper curs. Aquests són 17 de la demarcació de Barcelona, el conjunt de l'Estat, i participen 260 centres seleccionats entre més de 500 sol·licituds presentades, fet que posa de manifest el prestigi i la consolidació d'aquest projecte educatiu. El programa converteix els estudiants en ambaixadors júniors del Parlament Europeu. Al llarg del curs treballen continguts relacionats amb la Unió Europea, el procés de presa de decisions i els drets de la ciutadania europea. També organitzen activitats obertes a la comunitat educativa, mantenen un punt d'informació sobre la Unió Europea dins del centre i celebren el Dia d'Europa cada 9 de maig. A més, el professorat rep formació específica i treballa amb els materials didàctics facilitats del Parlament Europeu perquè l'alumnat conegui de manera pràctica el...
10: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu i cridar ben fort «Quiquiriquí!» a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: Hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina i mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i arribant a casa seva li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés la gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que en segaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i en veure la meravella li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa't i fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar. Es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles natius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències i el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer, perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens! Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams d'arròs i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cèrvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: "No, no, no. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona, va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
5: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà, Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir:
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
9: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
9: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
9: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
9: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

0: I un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Alice Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu, què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Ai, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.
2: Avallà!

0: Benvinguts tots, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies, que segurament tenen molts contes igual que nosaltres per explicar-vos.
1: Jo tinc 11 anys i encara cada setmana el meu avi m'explica un conte per telèfon.
2: Bé, jo com tinc la meva àvia aquí mateix, me'ls explica directament a l'hora del conte.
0: Ah, esclar, Ona, perquè heu de saber que la Mercè és l'àvia de la Ona.
3: Deixem els lligams familiars. I què et sembla, Lluís, si els presentem al programa d'avui?
0: Em sembla molt bé.
1: Portem tres contes.
3: Jo tinc a punt una paraula perduda més per al vostre particular diccionari.
2: Us recomanarem un llibre.
0: I marxarem, com sempre, amb bona música. De moment, engeguem amb el primer conte d'avui. Així que obrim el llibre de contes de l'Hora del Conte per la pàgina 522. I ens ha sortit...
3: Doncs mira, ens ha sortit El soldadet de plom. Un conte de fades escrit per l'escriptor i poeta danès Hans Christian Andersen. Un conte que va ser publicat per primera vegada, el 2 d'octubre, de 1838.
2: El dia del seu aniversari, a un nen li regalen uns soldats de plom en una caixa. Un d'ells només té una cama, ja que no hi havia prou metall per donar-li forma completa i acabar-lo. A prop d'on és el soldadet hi ha una vella ballarina de paper. També està dreta sobre una cama i el soldadet de plom s'enamora d'ella.
1: Però a la nit, un fullet negre d'una caixa de sorpresa li prohibeix que la miri. El soldat l'ignora i el fullet l'amenaça de venjar-se, la qual cosa es produeix quan l'endemà el soldat cau d'una finestra i va a parar al carrer.

0: Hi havia una vegada un fabricant de joguines que va fabricar un exèrcit de soldats de plom molt drets i elegants. Cadascun portava un fusell a l'espatlla, una jaqueta vermella, pantalons blaus i un barret negre alt amb insígnia daurada al front. Com que no tenia prou plom per fer l'últim soldat, el va haver de deixar sense una cama. Ben aviat, els soldats es trobaven a la vitrina d'una botiga de joguines. Un senyor els va comprar per regalar-los al seu fill com a regal d'aniversari. Quan el nen va obrir la caixa, en presència dels seus germans, el soldat sense cama li va cridar molt l'atenció. El soldat es va trobar de sobte davant d'un castell de cartró amb cignes nedant a la vora en un llac fet de miralls. Davant de l'entrada hi havia una bonica ballarina de paper. Portava una faldilla rosada de tul i una banda blava sobre la que hi havia un petit vidret que brillava com un diamant. La ballarina tenia els braços alçats i una cama aixecada cap enrere, de manera que aquesta cama no es veia. Era molt bonica.
1: És la noia ideal per mi.
0: Això és el que va pensar el soldadet de plom, convençut de que a la ballarina li faltava una cama com a ell. Aquella nit, quan ja tots a casa se n'havien anat a dormir, els joguets van començar a divertir-se. Un ninot molt trapella feia cabrioles mentre la resta de joguines ballaven i corrien per tot arreu. Els únics joguets que no es movien eren el soldat de plom i la bonica ballarina de paper. Immòbils, es miraven l'un a l'altre. De sobte, varen tocar a les 12 de la nit. La tapa de la caixa de sorpreses es va obrir i d'ella en va sortir un fullet d'expressió malvada. Va dirigir la seva mirada al soldat i li va cridar.
2: Tu què mires, soldat?
0: El soldat va seguir amb la mirada fixa endavant.
2: D'acord, no dius res, oi? Doncs ja veuràs el que et passarà demà.
0: A l'endemà, el nen va jugar una estona amb el seu soldat de plom i després el va posar a la vora de la finestra, que estava oberta. Potser fou el vent, o potser fou el fullet dolent. La cosa és que el soldat de plom va caure al carrer. El nen va córrer cap a la finestra, però des del tercer pis no podia veure res.
1: Puc baixar a buscar el meu soldat?
0: Va preguntar el nen a la criada. Però ella s'hi va negar, doncs estava plovent a bots i a barrals. La criada va tancar la finestra i el nen va haver de resignar-se a perdre la seva joguina. A fora, uns nens del carrer jugaven sota la pluja. Van ser ells els que van trobar el soldat de plom bocaterrossa, amb el fusell clavat entre les llambordes.
1: Au, au, va, vinga, va, fem un vaixell de paper!
0: Va cridar un dels nens. Plovia tan fort que s'havia format com un petit riu per les vores del carrer. Els nois van fer uns vaixell amb un diari vell. Hi van posar el soldat i el van fer navegar. El soldat es mantenia rígid mentre el vaixell de paper es deixava endur pel corrent. Aviat es va ficar en una claveguera i per allà va seguir navegant.
3: Oh, on aniré a parar? El culpable de tot això és el fullet dolent. És clar que no m'importaria el que m'ha passat si estigués amb la meva bonica ballarina.
0: I en aquell moment va aparèixer davant seu una rata enorme.
4: Atura't!
0: Però el soldat de plom no podia fer res per aturar-se. El vaixell de paper va seguir navegant per la claveguera fins que va arribar al canal, però ja estava tan mullat que no podia seguir surant i va començar a naufragar. Finalment, el vaixell de paper es va desfer completament i el soldat de plom es va enfonsar a l'aigua. Just abans d'arribar al fons, un peix gran se'l va empassar.
3: Oh, que fosc que s'està aquí dins! Molt més fosc que la caixa de les joguines.
0: El peix, amb el soldat a l'estómac, va nedar per tot el canal fins a arribar al mar. El soldat de plom trobava a faltar l'habitació dels nens, les joguines, el castell de cartró i, sobretot la seva bonica ballarina.
3: Crec que no els tornaré a veure mai més.
0: El soldat de plom no tenia cap idea d'on es trobava. D'altra banda, la sort

0: va voler que uns pescadors passessin per allà i atrapessin el peix amb la seva xarxa. El vaixell de pesca va tornar a la ciutat amb el seu carregament. No va passar massa estona que el peix fresc ja era al mercat, allà on comprava la criada de la casa del nen. Després de mirar la selecció de peixos, es va decidir pel més gros. Era el que tenia el soldat de plom a dins. La criada va tornar a casa i li va donar el peix a la cuinera.
1: Quin peix més bo!
0: De seguida, va agafar el ganivet i va començar a preparar el peix per fer-lo al forn.
1: Aquí hi ha alguna cosa dura.
0: Va murmurar i després, plena de sorpresa, va treure el soldat de plom. La criada el va reconèixer immediatament.
2: Ostres, és el soldat que li va caure amb el nen per la finestra?
0: El nen es va alegrar moltíssim quan va saber que el seu soldat de plom havia aparegut. El soldat, per la seva banda, estava una mica atordit. Havia passat tant temps a la foscor. Finalment, va adonar-se'n que estava altra vegada a casa. A la taula va veure els mateixos joguets de sempre i també el castell amb el llac de miralls. Davant hi havia la ballarina, recolzada en una única cama. Hagués plorat d'emoció si hagués tingut llàgrimes, però es va limitar a mirar-la. Ella el mirava també. De sobte, el germà del nen va agafar el soldat de plom dient:
3: "Aquest soldat no serveix per res. Només té una cama. A més, fa pudor a peix."
0: Tots van veure aterrits com el noi llançava el soldat de plom al foc de la xemeneia. El soldat va caure de peu al vell mig de les flames. Els colors del seu uniforme desapareixien a mesura que es desfeia. De sobte, una ràfaga de vent va arrencar la ballarina de l'entrada del castell i la va portar com un ocell de paper fins al foc, al costat del soldat de plom. Una flamarada la va consumir en un segon. L'endemà, la criada va anar a netejar la xemeneia i enmig de les cendres va trobar un tros de plom en forma de cor. Al costat, negre com el carbó, hi havia el brillant de la ballarina.

0: Anem pel segon conte d'aquesta setmana, El secret de l'avi Joan, escrit per en Joan Tena i que va ser guardonat amb el Premi Pilarín Vallès 2022.
1: És un conte entranyable. En realitat, tots aquells que tenen a veure amb els avis i àvies tenen molt d'especial, i és que els avis en són molt especials.
2: I els estimen tant...
3: Ai, aquest conte no us deixarà indiferents. El Marc, que és el net de l'avi Joan, està encantat de visitar-lo. Està ansiós per pujar a les golfes de la casa dels avis i descobrir tot el que allí se guarda. Sobretot, el secret que guarda l'avi.
1: Ens acompanyeu a descobrir quin és el secret de l'avi Joan? Doncs anem-hi!

0: Avui, el Marc ha sortit de classe i els seus pares li han dit que el cap de setmana vinent haurà d'anar a casa de l'avi Joan. El Marc s'ha posat molt content, ja que li encanta anar a casa de l'avi. Les golfes estan plenes de joguets de la infància del seu avi. Ninots, soldadets de plom, espases de fusta, camions de llauna... La joguina que més li agrada és una pilota de cuir firmada per un jugador que li agradava molt a l'avi quan era petit.
1: Avui és el gran dia. Vaig a preparar-me la motxilla. A veure què hi poso... Un suc de fruita per al viatge, una gorra i una llanterna per a la nit i roba de recanvi i...
0: Per fi han arribat. El Marc surt del cotxe disparat i va corrents a abraçar l'àvia Carmeta i l'avi Joan, ja que el pobre havia passat una greu malaltia. Deixen la motxilla al terra i corren cap als avis.
2: Hola, Marc! Mora meva! Però com has crescut, fill meu?
1: Avi, anem a les golfes?
2: A les golfes? Ja vols anar a les golfes una altra vegada? D'acord, va, vinga, però només una estoneta, que després et costa baixar molt.
0: Pugen a les golfes i comencen a mirar què hi ha. Troben caixes grans, petites i de totes mides. Totes tenen un dit de pols. En Marc en veu una que es mou i li pregunta a l'avi.
1: Quina caixa més estranya, avi! Es mou sola? Què hi ha a dins?
2: Mira, Marc, si et portes bé i tu menges tot per sopar, t'ho diré.
0: Tot és molt misteriós. Es queden una estona jugant amb les joguines antigues de l'avi. En Marc mira el seu avi i veu que està molt emocionat i juga com si fos un nen. De seguida arriba l'hora de sopar i l'àvia Carmeta els crida perquè baixin.
3: A taula!
0: Avui l'avi ha fet puré de verdures i en Marc no li agrada gens i comença a protestar. Llavors l'avi li recorda el que li ha promès. Si vol saber què hi ha a la caixa, s'ho ha de menjar tot. En Marc, que és una mica tafaner, es menja totes les verdures i s'adona que no són pas tan dolentes. A poc s'acaba el primer plat, el segon i després les postres.
1: Avi, ja m'ho he acabat tot. Podem anar a mirar el teu secret?
2: D'acord, d'acord. Anem-hi. Va, vinga, agafa la manta del sofà.
1: Avi, però és que pesa molt.
2: Doncs va, vinga, la portarem entre tots dos.
0: I Xino-Xano, entre tots dos, van anar pujant les tantes escales que hi havia per arribar a les golfes. L'avi va estirar la manta a terra i el Marc s'hi va asseure.
2: A veure, Marc, estàs preparat per veure el meu gran secret?
1: Oi tant!
0: Aleshores, l'avi agafa la capsa i amb compte la va obrint. De sobte, una llum potent com un raig es dispara de la caixa. Rebota pel sostre, les parets i el terra. Quan en Marc la té a pocs mil·límetres dels ulls, s'adona que és un estel. És molt brillant, però és estrany. No brilla com els altres. És més apagat.
1: Hola, estel! Així que tu ets el gran secret del meu avi,
2: Doncs sí, el vaig trobar un dia que jugava a la muntanya. S'estava fent fosc i vaig decidir tornar a casa. De sobte vaig veure una cosa que brillava molt. Vaig acostar-m'hi i vaig veure'l. Estava malalt. Tenia una punteta trencada. Vaig agafar-lo i me'l vaig emportar cap a casa. L'he cuidat i li hem enganyat tot aquests temps, però ara no sé què fer-ne. Jo et donaré dues opcions i mira, tu decideixes. La primera és tornar l'estel al cel i la segona, donar-te-la tu.
0: El Marc va estar pensant i pensant.
1: Ja ho sé, avi. Vull enviar-lo cap al cel.
0: L'avi i el Marc es van posar la jaqueta i van agafar l'estel. Van anar amb el cotxe a la muntanya on l'avi havia trobat l'estel. Un cop van arribar, van obrir la caixa i el van deixar anar. L'estel va brillar mentre pujava cap al cel. L'avi va començar a plorar una mica. Perdia una cosa que havia tingut des de petit, però ara era d'en Marc i aquest havia decidit deixar-lo anar. Van tornar cap a casa una mica tristos. Quan van arribar, van sortir al pati i al mirar cap al cel van veure la seva estrella brillant enmig de totes.

0: El darrer conte d'avui es diu El bosc d'en Pau i va ser el conte guanyador de l'11è Premi Pilarín Vallès de contes escrits per nens i nenes de cicle inicial de l'escola Sant Miquel de Molins de Rei, amb el pseudònim Lluna Meva, i l'acompanyament de la seva mestra, Maria Jesús Fuentes Roldón.
1: En Pau estava malalt, es passava la vida a l'hospital i trobava a faltar els seus amics i la seva família, tot i que l'anaven a veure cada dia. Havia d'estar algunes estones sol.
2: Aleshores, es posava a dibuixar tot el que s'imaginava que hi havia en el món de fora de l'hospital.
0: Anem a descobrir què hi ha al bosc d'en Pau?

0: En Pau estava malalt. Es passava la vida a l'hospital i trobava a faltar els seus amics i a la seva família. Tot i que l'anaven a veure cada dia, havia d'estar algunes estones sol. Aleshores es posava a dibuixar, que li agradava més que jugar o mirar la televisió. Dibuixava i dibuixava arbres, flors, plantes i animalets, tot el que s'imaginava que hi havia amb el món fora de l'hospital. Però el que més dibuixava eren arbres. Els feia de totes les mides i amb fulles de tots els tons, verds, groguencs, vermellosos, marrons. Pintava arbres vells, joves, de tronc fi o gros. Dibuixava alzines, roures, pins, faigs i figueres. Els anava penjant amb les parets de la seva habitació i tota la gent que passava per allà s'aturava a mirar un moment i exclamava:
1: "Quina habitació més maca!"
0: Això li agradava molt i seguia dibuixant. Un dia es va adonar que li estava caient el cabell i tenia la cara pàl·lida i demacrada. Es va posar molt trist perquè ja havia vist altres nens per l'hospital amb aquell mateix aspecte i li feia molta por. Pensava que es podria morir i ho va preguntar a la mare. Ella i també els metges i les infermeres li deien que això li passava precisament per poder-se curar.
1: "M'ha de caure el cabell per poder curar-me?"
0: va preguntar el metge quan li estava escoltant el coll amb aquell aparell que mai no sabia com es deia, però que li agradava perquè no feia mal, només pessigolles.
2: "Sí, Pau, perquè la medicació et dona una cosa i te'n treu una altra, com un préstec que tu li fas."
1: "Deixo el meu cabell a la medicació i ella em curarà?"
2: "Això mateix."
1: "De debò? I per què vol el meu cabell?"
2: "Doncs t'agafa el cabell perquè és allò que no necessites per viure, jugar, dibuixar... Però has de ser fort i col·laborar amb aquesta medicació, que no és tan dolenta com et penses."
1: "Què és col·laborar?"
2: "Ser valent, resistir, no tenir por, imaginar coses que t'agraden. Tot això és col·laborar."
0: Aquella nit, en Pau es va dormir molt més tranquil, mirant els seus arbres de la paret i anava pensant mentre tancava els ulls.
1: "Gràcies, cabell, per marxar del meu cap, perquè jo em curi."
0: De sobte, un soroll el va despertar. Eren passos de ratolí. Algú s'havia enfilat als peus del llit perquè notava que li feien pessigolles. Va encendre el llum i va trobar assegut al seu genoll un humanet vestit de color verd fosc amb un barret que acabava en punta, igual que les seves orelles. Era un follet. No s'ho podia creure.
3: "Ei, estic molt content de veure la teva habitació. Vols fer un petit viatge amb mi?"
1: "Ja m'agradaria, ja, però no puc sortir. M'estic curant i, a més, no tinc cabell."
3: "Quina cosa. Jo no l'he tingut mai i no el necessito per res. Mira."
0: Es va treure el barret i va mostrar un cap pelat com un ou. En Pau es va posar a riure. Li va fer molta gràcia aquell personatge.
3: "Tanca els ulls."
0: Quan va tornar a obrir-los, en Pau no s'ho podia creure. Estava en un bosc de debò, ple d'arbres de tota mena, tal com se l'imaginava quan dibuixava. I l'humanet li anava dient:
3: "Mira, Pau, tots els arbres són molt macos, però ells no ho saben. I també n'hi ha que no tenen fulles. Es queden sense i tampoc se n'adonen. Fins i tot alguns estan malalts, com tu, però ells segueixen fent el bonic al fosc. I no es posen tristos ni tenen por. Es dediquen a ser arbres i prou."
1: "Això és col·laborar?"
3: "Això mateix, perquè formen part de la natura, com tu, i tots són importants, siguin com siguin."
0: Quan en Pau va obrir els ulls, tot estava com abans, l'habitació plena de dibuixos i ell al seu llit. Però es va posar molt content perquè ara ja sabia què volia dir ser molt important. Va decidir que quan es trobés una mica trist, tornaria a tancar els ulls i l'humanet l'acompanyaria al bosc per veure els arbres, que mai no estan preocupats perquè tenen una feina més important, que és col·laborar.

0: Una setmana més, Mercè, segur que ens portes una paraula perduda més. Em va agradar molt la paraula pubilla de la setmana passada, Mercè. A veure amb quina ens sorprès avui.
1: Doncs mireu, la paraula d'avui crec que no és molt oblidada, però sí que puc dir que s'utilitza poc. Com sempre diem, les generacions més joves no crec que l'hagin utilitzada mai, crec, eh? Ara ens ho diran l'Ona i la Leire. M'explico. La paraula d'avui és lleixa, que no és el mateix que lletja, eh? Què me'n dieu, noies, Ona, Leire? L'heu sentida mai?
2: Jo, la veritat, no l'he sentida mai.
1: I tu, Leire?
3: Jo tampoc.
1: No?
3: No.
1: Doncs la definició de diccionari d'aquesta paraula és post o pedrís col·locat a certa alçada i adossat a la paret per tenir-hi plats, olles, altres atuells, però també poden ser llibres...
2: M'ha vingut al cap la paraula prestatge. Podríem dir que prestatge i lleixa són paraules sinònimes.
0: Prestatge seria molt correcte i, de fet, és la paraula que s'utilitza més.
3: I mira que en tinc de lleixes a casa meva. Me n'acabo de desavantar.
0: Doncs ja tenim una altra. A mi m'agradaria que aquestes paraules que anem rescatant no acabin escrites en una llibreta i prou, sinó que seria molt important donar-los vida com les estem donant últimament aquí.
1: Doncs sí, Lluís, això que dius és molt bona recomanació. Hem de saber trobar el moment d'utilitzar-les per tal de que no tornin a quedar en el racó de les paraules oblidades. La propera setmana us en portaré una altra. Ah, i si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: ja hem arribat a la recomanació d'un llibre. Quin portem avui?
1: Avui recomanem Els atrevits fan el gran salt, un conte d'Elsa Ponset amb il·lustracions de Rocío Bonilla.
2: Saber gestionar les nostres emocions no sempre és fàcil, sobretot en els més petits. Educar amb intel·ligència emocional és essencial per tal d'ensenyar els nens i nenes a gestionar les seves emocions i així tenir una millor relació amb els altres.
3: Elsa Ponset, al igual que el seu pare, l'Eduard Ponset, és un referent important en relació a la intel·ligència emocional. He llegit diversos articles d'ella i estic segur que aquest conte, Els atrevits fan el gran salt, serà de gran ajuda per tota la família, ja que en aquest llibre descobriran pistes i recursos per treballar les emocions com la por, per exemple.
2: Llegim la presentació. Els atrevits són l'Alexia, el Tassi i el seu gos Rocky. Ells encara no ho saben, però estan a punt de descobrir com fer màgia amb les seves emocions.
0: Els nostres amics descobreixen amb una prova impressionant com ser valents i dominar la por.
1: Recordeu, Els atrevits fan el gran salt, d'Elsa Ponset, amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla, està editat per Editorial Beascoa i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.

0: I amb els contes contats, una nova paraula per al nostre diccionari de les paraules perdudes i la recomanació d'un llibre, malauradament tenim de tancar a l'hora del conte.
1: Oh, però en fem amb música, no?
2: Ballant amb la música de l'Ali Bigut, amb la cançó El meu gos groc. Una cançó que la va crear i gravar en l'època més dura de la pandèmia.
0: Ens acomiadem de tots vosaltres fins a la propera setmana i ja sabeu, des de l'hora del conte, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt bonic.
3: Adeu!

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: noche.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: What's new, pussycat? Whoa!

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai de política municipal del magazín, així som. Cada setmana passen pels nostres micròfons els diferents grups amb representació a l'Ajuntament per analitzar l'actualitat de la ciutat, l'acció de govern i també les propostes que fan des de l'oposició. La setmana passada ens acompanyava el dijous la portaveu del Partit Socialista, Eva López, i avui aprofundim en altres temes d'actualitat i que han marcat aquests darrers dies amb un altre dels membres del grup socialista. Ens visita el regidor Cristian Guillamont. Molt bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Doncs hem de començar parlant d'un tema d'actualitat màxima, perquè ahir a la tarda vivíem ben de prop aquest incendi a Gavà. Com valoren tota la coordinació que va haver, perquè va haver molta col·laboració des de Castelldefels?
3: Sí, la veritat és que des del grup municipal socialista i des del PSC d'aquí de Castelldefels valorem molt positivament totes les feines que van fer tant Protecció Civil com Bombers com l'Ajuntament de Gavà. De fet, va haver-hi talls de llum precisament a una part de la ciutat, precisament per facilitar els mitjans aeris i els terrestres més fàcil la feina que estaven fent. I la veritat és que des de Castelldefels ho vam mirar amb preocupació. Vam tenir sort que no va haver-hi un fort vent, unes condicions molt, molt adverses, i que mitjans van poder apagar aquest incendi molt aviat. Sí que és cert que hem de recordar als nostres veïns i les nostres veïnes que Castelldefels, a l'anterior legislatura, ja van començar a fer la nostra feina, que precisament va ser fer aquesta franja forestal al voltant de tot el nucli urbà, que és tallar quasi tots els arbres en una línia de 25 metres, en una franja de 25 metres, precisament, Estefania, per això, per intentar que si hi ha un incendi a prop de la part del nucli urbà, els bombers tinguin aquests 25 metres de marge de maniobra per poder apagar l'incendi i que no s'incendiï ninguna casa ni ninguna propietat privada. Llavors, nosaltres des de Castelldefels hem d'estar tranquils, volem transmetre confiança als nostres veïns, perquè nosaltres tenim la feina feta, tot i que aquest govern del Partit Popular i el nostre alcalde van a fer una gravació durant les eleccions a una franja dient que estaven tallant el bosc, i sí que és cert que s'estava tallant el bosc, però és un tema normatiu de la Generalitat precisament per obrir aquestes franges forestals per fer aquesta protecció al nucli urbà, no perquè volguéssim fer res més en aquesta zona. I nosaltres en el seu moment també vam criticar en aquest govern perquè durant el 2023 van ajornar totes les feines que quedaven, perquè nosaltres vam fer la meitat de la ciutat i quedava una part de Can Roca, Vistalegre i Canyàs per fer aquesta franja, i ho van retrasar fins al 2025, quasi, fins entre 2024 i 2025. Llavors, nosaltres des d'aquí el que li demanem a aquest govern és que continuï amb aquest manteniment de les franges forestals i que faci tots els plans que siguin necessaris, perquè amb el problema del calentament global que tenim, amb aquestes onades de calor tan intenses que tenim i amb aquesta massa vegetal que tenim a les nostres muntanyes, doncs clar, fa que qualsevol incendi pugui ser un incendi molt complicat. I per això li demanem a aquest govern que deixi aquest populisme barat de que nosaltres des del PSC tallem pins per tallar, que no és així, i que mantingui les franges forestals precisament per mantenir la seguretat de la nostra ciutat.
2: I de fet, com tot just apuntava, hem tingut ja una sèrie d'alertes per onada de calor.
3: Correcte.
2: Estem en aquesta segona, tot just
3: Correcte.
2: Iniciant el mes de juliol, i a més continuem amb la prealerta pel risc d'incendis forestals.
3: Correcte. A més, el tema de les onades de calor, nosaltres vam portar el ple, nosaltres ja quan vam governar vam fer 5 o 6 refugis climàtics. De fet, la nostra biblioteca, la Margarita Xirgú, en tota la biblioteca municipal que tenim, és un refugi climàtic, o sigui que els ciutadans en un moment puntual, si ho necessiten, poden entrar i poden descansar amb una climatització, no? I nosaltres al govern ja li vam dir al 2024 que això només té un camí, per desgràcia, que és cada vegada anirà a més. Aquest és el problema que tenim. Llavors, nosaltres el que li demanem al nostre govern de la ciutat, que ja vam començar nosaltres aquest pla, és ampliar aquests refugis climàtics, que a més la Diputació i la Generalitat dona subvencions precisament perquè puguis fer més espais climatitzats, Que tots els carrers de la nostra ciutat estiguin amb arbres, amb tendalls, que siguin espais que estiguin amb ombra i que hi hagi fonts d'aigua disponibles cada pocs metres perquè els nostres ciutadans puguin precisament tenir aquest ajut, no?, per dir-ho d'alguna manera.
2: Mm-hmm. Aprofito un incís així d'actualitat perquè precisament ahir ens visitaven des de l'àrea de comerç i ens parlaven també de la iniciativa de microrefugis climàtics.
3: Correcte. Això és una derivada, per dir-ho d'alguna manera, que és que precisament els comerços tinguin també un distintiu i puguin utilitzar com un petit refugi climàtic momentani. I la veritat és que tot el que sigui mitigar aquestes onades de calor, escolta, jo crec que s'ha de fer, perquè a més tenim un clima mediterrani que és que cada vegada, no sé si t'has donat compte, però l'estiu, entre cometes, per dir-lo d'alguna manera, cada vegada dura més. Els hiverns cada vegada són més suaus i, en canvi, el que tenim són cada vegada més onades de calor. Llavors, nosaltres el que hem de fer és, en comptes de que ens enganxi el tren, hem d'adelantar-nos i ja fer tota aquesta feina, que després segurament s'haurà de fer mesures extraordinàries perquè això només fa que accelerar. I llavors, en algun moment, tindrem una onada de calor molt complicada i llavors es tindran que agafar mesures extremes. Bueno, no sé com dir-te, per exemple, jo vaig estar a Dubai fa anys i en Dubai les parades d'autobús estaven tancades i tenien aire condicionat, estaven climatitzades. Això és un extrem, parlo d'un extrem, però sí que és cert que ens haurem d'adequar a la situació que tindrem amb aquest canvi climàtic. I llavors el que li demanem al govern és que avanci tot el que pugui, totes aquestes feines. Més ombra, més fons d'aigua, més fons de climatitzar tots els espais públics, les escoles, hem de repensar en poder climatitzar les nostres aules i, bueno, una mica tota aquesta feina.
2: Que va ser un tema precisament que es va abordar al darrer ple també, la climatització de les aules.
3: Correcte. És un tema que és molt important i jo crec que és un tema que ens afecta a tothom. Jo sóc pare i els meus nens van als pins i la veritat és que hi ha moments que les aules estan a 36 graus. A 36 graus. Jo la meva feina, jo sóc delegat de la UGT a l'empresa on treballava i quan passaven, ara crec que a lo millor no dic la xifra correcta, però crec que era a partir dels 30 o 31 graus hi havia un protocol i havíem de marxar de les oficines perquè no podíem. Llavors, les oficines, si els llocs de treball, si la normativa estableix que els llocs de treball han d'estar climatitzats per poder tenir unes condicions òptimes, les aules també han de tenir aquesta normativa. Per això jo crec que la nostra consellera Esther Niubó és molt conscient d'aquest tema. Ja ha començat un estudi per veure què es necessita i quin pressupost es requerirà per climatitzar les aules i jo crec que aquí el que hem de fer és l'Ajuntament donar aquesta aportació, aquesta solució i si la Generalitat encara triga un parell d'anys, doncs, escolta, l'Ajuntament té la capacitat per poder avançar a aquest estudi i intentar climatitzar les aules. A partir d'aquí li demanem al regidor, al senyor Ramon Amador, que es posi en marxa, que no ho deixi per una mesura electoral, perquè a aquest govern li agrada molt fer moltes propostes electorals, però després veiem que només festa, i a partir d'aquí doncs, esperem que el que el govern prengui nota i ho posi en marxa.
2: Doncs ja que mencionava també ara aquesta paraula clau de pressupostos, passem als pressupostos de la Generalitat, perquè a finals de la setmana passada ja s'aprovaven finalment aquests primers del govern de Salvador Illa.
3: Correcte.
2: Quina valoració en fan des del Partit Socialista de Castelldefels?
3: A veure, una valoració molt bona. Una valoració, la veritat és que estem parlant d'uns pressupostos de quasi 50.000 milions d'euros. Un pressupostos acordats amb una part de les forces polítiques del Parlament, que posa l'accent a la part més social, enfortint els serveis públics. La sanitat, l'educació, la seguretat, els drets socials, la investigació i les universitats. Llavors, des del PSC creiem que són uns pressupostos responsables, que són uns pressupostos per a tothom, com li agrada dir al nostre president de la Generalitat. uns pressupostos que faran que Catalunya avanci i uns pressupostos molt socials que faran que tota la societat es pugui cohesionar i puguem treballar. De fet, he tret una mica els percentatges, perquè 50.000 milions sembla molts milions, i són molts milions, però, per exemple, per salut estem parlant d'un 35% d'aquests 50.000 milions d'euros en salut, un 20% en educació i formació professional, un 10% en drets socials i un 8% en vivenda pública i transició ecològica. Llavors, amb aquestes 3-4 partides principals ja veiem que els pressupostos ja tenen un caire completament social, d'enfortir tota la part pública. I per això estem molt, molt satisfets i creiem que es podrà fer una bona feina i que la consellera d'Educació podrà dotar a les escoles i als instituts dels recursos que necessita. La nostra consellera Olga Pané també podrà ampliar tot el tema de salut i per això creiem que són uns bons pressupostos.
2: Què poden significar de manera pràctica aquests pressupostos pel nostre municipi, per Castelldefels? Ens poden ajudar a desencallar projectes o que arribin noves inversions?
3: Sí. Pues mira, en principi sí, perquè a més Castelldefels és una de les ciutats on més aquests pressupostos més accent tindran, no? S'asseguren inversions que ja estan en marxa, com pot ser la bomba que s'està fent al costat del Gimeno, que hem de recordar que és una obra hidràulica que és històrica, per dir-ho d'alguna manera. L'esperem des de fa més de 20 anys, de 30 anys, i són 12 milions d'euros en total. Una barbaritat de calés per a Castelldefels, que hem de recordar que els barris de Gran Via, de Marisol, inclús una part de Llumineta, estan sota el nivell del mar, una miqueta per sota. Llavors, quan plou, l'aigua no té capacitat per sortir al mar. I aquesta bomba el que fa és aixecar l'aigua perquè pugui tota la corredora mestra, tota la olla de rei buidar-se i absorbir tota l'aigua d'aquests barris i no s'inundin totes les vivendes. O, per exemple, assegurar la finalització del CAP. O 1,5 milions per poder reformar el gimnàs del Canal Olímpic. Reformes de la C31, temes de carreteres, temes de socials. O sigui, realment Castelldefels rep molts diners d'aquests pressupostos. Diners només en inversions. Després tenim l'ordinari en professors, seguretat, Mossos d'Esquadra. O sigui, només parlem d'inversions. Llavors, creiem que Castelldefels és una de... Tot i que el govern que hi ha a l'Ajuntament sigui d'un color que no és el color que governa la Generalitat, el nostre president fa honor a les seves paraules. Un govern per a tothom, independentment del color polític. I nosaltres creiem que Castelldefels està molt, molt beneficiat. Igual, per exemple, ara parlem d'altra institució, però, per exemple, la Diputació també va obrir una partida financera perquè els ajuntaments poguessin reformar els seus espais esportius. I això ha fet que el nostre alcalde pugui ficar 1,5 milions d'euros a la reforma de la coberta de la pista semicoberta de Can Roca per tancar-la. Llavors, realment, creiem que la Generalitat i la Diputació, independentment del color polític, el que pensa és en els ciutadans de la nostra ciutat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. És un bon moment, com diu, tot i que siguin de diferents colors, perquè les administracions col·laborin més en totes aquestes qüestions estratègiques de la ciutat. A més, ens destacava aquest 35% dels pressupostos dedicats a l'àmbit sanitari. Uh-huh. En aquest sentit, precisament al darrer ple del mes de juny s'abordava aquest futur de l'ABS de la Muntanyeta. També aquests darrers dies hem estat sentint a parlar d'aquest hospital.
3: Exacte.
2: Què pot implicar aquests nous pressupostos? Ens poden ajudar a reforçar l'atenció primària i aquesta hipotètica atenció hospitalària?
3: Correcto. Nosotros, en los presupuestos de la Generalitat, lo que se asegura es que ese CAP tenga todas las partidas presupuestarias para poder ponerlo en marcha. A partir de aquí, se debe de hacer una evaluación de ese reparto de pacientes y ver si se necesitan más profesionales. Y el Ayuntamiento, como tendrá un 20% en ese consorcio, que lo acentúe, un consorcio público, un 80% del Institut Català de la Salut y un 20% será del Ayuntamiento. Público 100%, pues que reclamen los profesionales que sean necesarios. Sí que es cierto que muchos de nuestros ciudadanos nos trasladan pues que esto va a ser un mero reparto de profesionales, que no se van a contratar más profesionales. En parte tienen razón. Parte tienen razón porque los médicos de cabecera se van a repartir. Sí que va cierto que va a haber una cierta contratación en la parte de fisioterapia, en la parte de enfermedades mentales. Que en las enfermedades mentales tenemos que recordar que este gobierno del Partido Popular que tenemos ahora, el señor Manuel Reyes y el señor David Solé, criticaron que iban a venir todos los drogadictos del Baix Llobregat a ese centro, cuando es mentira, porque es un centro para tratar adicciones, pero no solo adicciones a la droga, adicciones al juego, adicciones a las pantallas, otros problemas mentales o psicológicos debido a otro tipo de adicciones. Entonces, no entendemos la posición de este gobierno, pero bueno, es igual, eso es otro tema. Entonces, nosotros creemos que con estos presupuestos se asienta ese CAP y lo que se tiene que hacer es ese trabajo para ver si realmente se necesitan más profesionales. Y en cuanto al hospital, bueno, lo del hospital es algo súper curioso, porque si tú te miras el programa político del Partido Popular, en ningún lado sale que el Partido Popular quiera construir un hospital en Castelldefels. En su programa político pone realizar un estudio para ver la viabilidad de un hospital en nuestra ciudad. Realizar el estudio. A partir de aquí, vemos a nuestro señor alcalde, al señor Manuel Reyes, diciendo algo tan inverosímil, Estefanía, como por ejemplo que el Partido Socialista ha votado en contra de que se construya un hospital en nuestra ciudad. Y eso no es cierto. El Partido Popular de Cataluña lo que hizo fue presentar una serie de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat. Unas enmiendas que eran unos recortes de unos 700 millones de euros, un 1%. Recortes como, por ejemplo, en IRPFs, en la Agencia Tributaria de Cataluña, para bajar los impuestos, por ejemplo, y si te parece bien luego comentaremos, quitarle los impuestos a las viviendas vacías de los grandes fondos, que luego me gustaría comentar, porque aquí en el pasado pleno también hablamos precisamente de las viviendas vacías. Entonces, claro, el PSC no votó en contra del hospital única y exclusivamente, votó en contra de todo ese paquete de enmiendas que presentó el Partido Popular, y que lo que hacían era reducir la capacidad de financiación de nuestro gobierno. Pero es que lo que me parece muy fuerte es que nuestro alcalde, el señor Manuel Reyes, en el Parlamento de Cataluña, cuando pasa de Gavà, cambia el chip y entonces es para Cataluña reducción de impuestos. Por cierto, también lo llevaba en su programa político de las elecciones municipales. Pero cuando entra a gobernar, lo primero que hace es subirnos los impuestos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Un 20% todas las tasas. Un 9% el IBI, más zona verde, más zona azul, 5 radares, ahora no sé si son 4 o 5, pero nosotros teníamos 2 y han pasado 4 a 5, ahora no lo recuerdo. Pero lo que está claro es que la presión que tiene este gobierno sobre los ciudadanos de Castelldefels es inmensa. De hecho, cuando cierran los presupuestos anualmente, estamos viendo que les sobran 6 millones de euros. Por eso hicieron una ampliación de crédito hace unos meses de 6 millones de euros, porque le habían sobrado 6 millones de euros. De tanto dinero que recauda debido a que se pasaron de frenada en la subida de los impuestos, porque nosotros lo que le dijimos es que hicieron unos impuestos más progresivos y que las tasas no fueran de un 20% lineal. ¿Por qué? Porque si tú llevas a tu hijo a la Escuela Bressol, como yo, por ejemplo, lo he llevado al Gran Vía, tú pagas un 20% más por la matrícula, un 20% más por el comedor y un 20% más por la acogida. Por tanto, no es un 20% solo, sino es un 20% acumulativo, o en el espacio de Can Roca, o en los servicios sociales. Entonces, nos parece alucinante que este señor se

0: dinero. Pero para la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels no hay dinero. Entonces, no lo compartimos. A partir de aquí, lo que le pedimos al alcalde es que, por favor, ponga foco en el principal problema de los ciudadanos y haga algo.
1: Estamos justo en los últimos minutos ya del COFI. Queríamos comentar también uno de los escritos que se presentó en el último pleno, esta modificación puntual que afecta a Botigas Oeste y que fue un escrito que presentó la Asociación de Veïns de Can Bou en representación de los vecinos afectados.
0: Esto no es un punto que nos preocupa mucho porque estamos hablando del parking naranja que hay entre la avenida Pitort y la avenida de la Playa, allí en la zona de la playa. Una zona naranja que abrió hace poquito, unos años, un par de años, este gobierno, pues justamente al otro de este aparcamiento allí se podían construir tres edificios. Pero había un solar en concreto, que era una zona verde, que tiene como unos 30 árboles, y era un solar que era zona verde. Y en cambio este gobierno lo que ha hecho es recalificársela para que una empresa privada pueda hacer un bloque de pisos y pueda llegar a ganar hasta 5 millones de euros. Entonces, claro, el alcalde que se fue y se hizo un vídeo diciendo que la anterior alcaldesa, María Miranda, quería construir en zona verde, resulta que él modifica la planificación y permite a un privado, a un promotor privado, construir y ganar 5 millones de euros a costa del barrio. Y encima, para más inri, los vecinos se quejan que ellos, que están en la misma situación que este promotor privado, personas que llevan toda la vida con su casa sin conexión al alcantarillado, sin conexiones básicas, con una ilegalidad, por decirlo de alguna manera, de sus viviendas, porque se las pueden expropiar en cualquier momento, resulta que a los vecinos no le dicen nada, solo un promotor privado. Entonces nosotros, desde el Partido Socialista, le exigimos a este gobierno que nos diga quién es ese promotor privado y por qué le ha cambiado esa zona verde a zona residencial para construir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es ese señor? ¿Quién hay detrás de esa sociedad? Porque es muy raro que a un promotor privado tú le des un beneficio de 5 millones de euros y, en cambio, a los vecinos de toda la vida no les hagas nada. Los dejes con la misma inseguridad jurídica. Entonces, hay algo ahí que no nos acaba de cuadrar. Por eso estamos muy preocupados por esa, encima, aparte de los 30 árboles que se van a derribar para que se pueda construir el edificio, porque eso es una zona con mucha presión, la C31, la C32, la vía, y perder una masa forestal de esas características creemos que es en detrimento del barrio y de los vecinos.
1: Pues con esto nos queda un último apunte que podemos hacer ya de otra temática, ya pensando en el fin de semana, sí, que nos llegan las fiestas del mar.
0: Correcto. Pues nos llegan las fiestas del mar. Yo lo que le deseo a todos los vecinos es que las disfruten. Les recuerdo que hay una sardinada popular justo donde ahí está el desembarco y que nuestra portavoz, Eva López, estará también haciendo sardinas. Si se quieren pasar y saludarla, estará encantado de poder disfrutar con los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de esa sardinada.
1: Pues con este apunte de agenda ya nos despedimos. Cristian Guillamón, del Partido Socialista de Castelldefels, muchas gracias por atendernos aquí en Radio Castelldefels.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels. Avui és dimecres i ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels. Javier, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Venim d'un cap de setmana amb molt moviment a la ciutat, al Pas del Tour, la Cluenda del Viudança. Quina valoració en fa de tot plegat?
4: Bueno, la veritat és que Castelldefels és una ciutat molt i molt viva, ho ha estat sempre, a més és una ciutat, com sabem, turística i plena de visitants, i de fet l'Ajuntament sempre ha donat molta alternativa i molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, el Viu Dansa nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina i esperar que l'any que ve es torni a repetir. I com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat que nosaltres estem a dominar, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viu Dansa, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment, amb el tema del Tour de França, doncs molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme. Va deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo, que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directes i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també, doncs, que aquest espectacle serveixi un altre cop per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat, de motor, en comptes de continuar amb el projecte de potenciar el carril bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada d'aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia, com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
1: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador arribant a la celebració de Lluminetes.
4: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Gran Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer per circumstàncies molt concretes. I jo pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació més, hi ha una participació més reivindicativa a les sessions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri, també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les. Pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes urbanes de la ciutat, doncs amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de barri. Antigament les festes de barri, els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el que recau de l'Ajuntament podria destinar una part a que redondeixem perquè teixem els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri encara més vistoses, no? Molt atractives.
1: Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
4: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades. Bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? Les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes de l'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és l'entorn més emblemàtic que té la ciutat, i llavors té aquests elements tradicionals que tots esperem en goig.
1: Uh-huh. En altres cofis anteriors a aquest, amb el partit Movem en Comú Podem, des del seu partit han estat crítics amb el model d'oci nocturn a la platja. També hem de parlar d'una altra de les propostes que està en marxa per part de l'Ajuntament. Sí. Abans d'entrar en matèria amb aquest altre tema d'actualitat, m'agradaria preguntar-li si des de Movem consideren que les festes del mar podrien ser un bon exemple de com gaudir de la platja, tenir un bon oci nocturn que sigui saludable i correcte per tothom.
4: Sí, l'eix vertebrador de la nostra crítica, no?, a aquest model mega festiu que proposa el Partit Popular, que sentim que intenta tapar, que no cobreixen les dèficits estructurals de la ciutat, com és l'habitatge, la mobilitat sostenible, etc., i que aquest espectacle permanent ajuda. Però, precisament, la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda. Doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha caps de setmana que els veïns mereixen un descans i aquests recursos estarien millor empleats per una banda es poden repartir a necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més cultural. Per tant, no ens podran atacar en que no ens agrada la festa. Ens agrada la festa, ens agrada més i millor. Tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor, no, doncs d'uns pocs.
1: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció, hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de camí ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
4: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial de planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playafels, que es va acabar amb tancaments temporals de la discoteca, va començar a sorgir la possibilitat que els propietaris plantejaven per mantenir aquest model de negoci amb de festes amb de 16 anys, de d'oci doncs, més doncs, no sé com explicar-ho, més jove però més enfocat a l'alcohol, a traure joves doncs, de tota la comarca i omplir, no?, amb una festa com més de moda. Doncs pensem que això doncs, és un model d'oci que pensem que nosaltres no compartim i molt menys en un barri com el de Llumineta. Per tant, nosaltres vam apostar sempre doncs, que el barri de Playafels doncs, tingués un model d'oci nocturn doncs, sostenible i amb les festes que hi ha actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci i és compatible si es fan unes condicions amb la vida al barri. No? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema, a la comissió informativa, ja se li va escapar, no?, el tema que es podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si un privat demanava llicència per discoteca, doncs seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del Camí Real doncs podria ser que albergués una discoteca. Això pensem que és totalment inaudit i des de moment estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró, com els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars de persones acudint a una zona industrial, en tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del Camí Ral, que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de moment ho volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
1: Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
4: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC, per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibi amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer, les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix. Coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns, amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desenvolupisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï i que l'alcalde de Tor, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions és pura estratègia política perquè sap què ha de dir això per poder guanyar i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista que saben que no li portaran roc en joc perquè quan el senyor Feijó, esperem que no, governi i tingui de vicepresident a Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, És una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
1: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels i que tingui molt bon dia.
4: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
2: Castelldefels COFI.
3: Castelldefels, Així Som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament. Avui és dilluns i, com cada dilluns, ens acompanya Som Castelldefels, en aquesta ocasió, el regidor d'Educació i Solidaritat, Ramon Amador. Molt bon dia, Ramon.
3: Doncs molt bon dia.
2: Què tal estàs? Com ha anat el cap de setmana?
3: El cap de setmana ja ho sabeu, perquè tothom, tot l'Ajuntament, pràcticament tot el personal, sobretot el cos de seguretat i voluntaris i de més, hem tingut un cap de setmana molt mogut sobre el tour i sobre altres qüestions de les festes lluminetes, de l'inici del Palm Market, també, amb un èxit, i ja ho heu vist a les xarxes, un munt de gent, però, bueno, animats, molt bé, no? Sí.
2: Molt bé, molt bé. I també molt bé, continuen amb molta feina les seves seccions, solidaritat i també educació. Si li sembla, començarem per solidaritat, perquè tenim a tocar un acte molt important dins del calendari d'aquesta àrea.
3: Doncs sí, la veritat és que el passat ja ha passat, o sigui, el cap de setmana, amb tota la preparació que té totes aquestes activitats, ja, doncs, han transcorregut. I ara, doncs, què tenim i què propostes tenim pel davant? Doncs, per mi, un acte, doncs, que... Bueno, de fet, dos actes, que ara ho comentarem, no? Un, principalment, que és la propera setmana, el 18 de juliol, i els dos actes, aquest del 18 de juliol, que ja, jo crec que ja sabeu de què estic parlant, que és del dissabte solidari, doncs, i l'altra és també, que comentaré i et diré alguna coseta, que ja també ho estem preparant, que és l'acte d'inauguració del nou curs escolar, perquè també és un acte molt esperat i reconegut dintre de la comunitat educativa, no? Doncs aquests dos actes, doncs, impliquen i tenen una implicació també gran sobre la ciutat, no? I per mi, doncs, són actes, sobretot aquest dissabte solidari, enmig de les vacances, enmig de tot aquell d'aquestes activitats d'oci i cultura, de les festes, les festes del barri, festes també, les festes del mar, que són aquest cada setmana també, les festes majors també, la festa major del municipi. Doncs, per mi, el dissabte solidari és també, doncs, un acte important.
2: Mm-hmm. Que ens arriba, com ens deia, el dissabte 18 de juliol, concretament què podrem trobar en aquesta jornada i on?
3: Sí, bueno, és un acte, és una cita, doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església, i és de trobada, com hem comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà, doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances. O sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem, doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional, i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina, que moltes vegades és molt silenciosa, però que és imprescindible, i ho veiem també, i si vols també ho podem comentar també una miqueta, que és el que podem fer sobre el que ha passat al terratrèmols de Venezuela, no? Però, bueno, dissabte solidari, les entitats de cooperació del municipi, doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes, i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, tres concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: Uh-huh. I ja tenim tota la programació definida amb els horaris concrets d'aquests concerts, els tallers, quan seran?
3: Sí, doncs, de fet, com ara tot el municipi està, aquí dic en quant a publicitat, a los OPIs i de més, està la festa del mar.
2: Exacte.
3: Doncs a partir de dilluns ja es veuran els cartells del dissabte solidari, ja està a la web i es difondran també a través de les xarxes socials. Però doncs comença, com hem comentat, l'horari serà de 7 a 11, mitja 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família, i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: És un llarg recorregut el que fan, exacte. Això no és una carrera, un sprint, és una carrera llarga. És,
3: exacte.
2: Quantes entitats tindrem participant al llarg d'aquest dissabte solidari?
3: Doncs mira, aquí, jo crec que són la majoria, 12, 13. Sí, sí,
2: 12-13 entitats sí. Locals que ens ajudaran a veure el que fan sobre el terreny al llarg d'aquest dissabte solidari.
3: Ah, exacte. I per mi, doncs, ja he comentat, i ho tornaré a dir perquè per mi és un moment de la vida de la ciutat on a vegades pensem que l'educació està de vacances, no? Sovint imaginem les escoles buides, les aules i els llibres fora, no hi ha examen, no? Però continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i a implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
2: I aquest dissabte solidari, que ja per fer un tancament, recordem que, com ens explicava, és el dissabte 18 de juliol a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, ens arribarà en un context informatiu en el qual l'Ajuntament s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació per ajudar les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Perquè és important que una ciutat com la nostra, com Castelldefels, participi també en aquest tipus de campanyes?
3: Doncs, quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida i jo estic molt orgullós de Castelldefels perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels. No només amb els actes com el dissabte solidari i altres altres actes que fem durant tot l'any, després de l'estiu tindrem les jornades de pau i solidaritat, sinó que això també doncs, repercuteix en fer pràctic tot el que sentim i vivim com a pau, solidaritat, cooperació. No? Hi ha persones que ho han perdut tot. I qualsevol ajuda suma. I per això des de l'Ajuntament hem fet aquesta crida del Fons de Cooperació perquè creiem que és una de les millors formes. O sigui, tenen molta experiència, tenen molts contactes aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i és una forma i una garantia de saber on anirà tota aquesta ajuda. No? I l'Ajuntament, doncs, com has comentat, doncs, se suma a aquesta crida d'emergència realitzada a través del fons i també doncs, aquesta crida doncs, la fa extensible a tota la ciutadania, el fons, amb un número de compte, amb un Bizum, i sabem que doncs, després, quan toqui, doncs, es faran un retorn, una avaluació, no un estudi, sinó on s'han destinat tot el que han recollit.
2: I quina és la millor manera de col·laborar en una emergència d'aquestes característiques? Perquè sovint es parla de recollida de material i de ben segur les persones que ens escolten hauran vist que aquí també a Castelldefels hi ha hagut algun lloc on s'ha fet una crida per material. Però els experts i des de l'Ajuntament us sumàveu a aquesta crida del Fons Català de Cooperació i feia una recomanació molt important sobre aquest tipus de col·laboracions.
3: Així és. O sigui, de fet, mira, jo també podria comentar-vos, i ho dic públicament, hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material. De fet, tenen i s'ha difon a través de les xarxes doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes de higiene, aigua embotellada, aliments i de més, no? Això és una iniciativa privada, com a d'altres. O sigui, aquí únicament jo tinc coneixement, únicament aquí a Castelldefels, d'aquesta iniciativa, però tinc coneixement també que a Barcelona doncs, es fan altres entitats també a nivell privatiu, altres tipus de recollida. També altres entitats que tenim aquí a Castelldefels, que són entitats no locals, sinó més globals, tenen també altres campanyes obertes. Per nosaltres, el que recomanem, i això també doncs, és també una directriu que ens fa arribar des del fons, és que en aquesta situació és molt important la ubicació, i la ubicació és que és un país molt llunyà. I no és com a València, que el que van fer doncs, quan va ocórrer allò de València, van obrir nosaltres aquí com a ajuntament un punt de recollida de material i nosaltres mateixos ho van portar tot. Aquí, doncs, portar material doncs, ajut, doncs, triga massa en arribar, es perd molta oportunitat de ser veritablement útils, per una banda, per l'elevat cost econòmic, i ambiental, que tot suposa portar una tovallola o tubar aigua, roba, menjar. I és que hem de ser conscients que Venezuela és un país ric, al costat té altres països també molt rics que poden ajudar, que poden, doncs, en aquesta ràpida emergència poden ajudar i poden aportar, o poden inclús en Venezuela comprar material de primera necessitat a altres països que estan al costat. I nosaltres el que pensem és això, que per aquests motius el més útil és aquesta ajuda, aquesta ajuda econòmica a través de fons també que de confiança, com és el fons de reconeixement internacional també, i poder ajudar-los en aquesta d'aquesta forma, no? I també han de pensar una altra manera de poder ajudar, i és que això, aquesta situació d'emergència, ja s'ha fet una actuació ràpida d'urgència, però també falta i s'ha de considerar, ja estan pensant en una reconstrucció, i això trigarà. I aquí és on també podem continuar ajudant d'aquesta forma econòmicament, perquè trigaran mesos en poder reconstruir tot el que s'ha fet malbé, no? Tots els edificis, escoles, hospitals, vivendes, i llavors també hem de pensar en que la part més útil des d'una part nostra, des d'aquí, des de on podem ajudar, des de Castelldefels, no? La reconstrucció és també molt important, i això trigarà, i aquí és on també doncs, és necessari aquesta reconstrucció per poder ajudar.
2: Doncs amb això finalitzem aquest primer bloc centrat en l'àmbit de solidaritat i passem a l'altre seu gran àmbit, que és el d'educació. Aquí, òbviament, hem de començar parlant que acabem de finalitzar el mes de juny, un mes de cloendes del curs escolar. Quin balanç en fa com a regidor d'educació?
3: Uf, la veritat és que ha sigut un curs complicat. Ha sigut un curs complicat. Però la veritat és que estem molt, bueno, personalment estic molt content. Estic molt content perquè, bueno, hem tancat, hem fet cloendes de projectes molt, per mi, molt bonics, molt d'èxit, perquè hem vist doncs veure com jo el jovent doncs que aquesta és la idea també de la majoria dels projectes que tenim a educació. i és que puguin continuar estudiant, que poder reduir l'índex d'abandonament, d'absentisme per una banda també, però sobretot d'abandonament, que puguin continuar amb aquest espírit de formació al llarg de la vida. I això, doncs, projectes com l'Eslora, doncs, el Mar 21, ho aconsegueixen, no? Ho aconsegueixen. El PFI també, una cloenda del PFI també, molt contents, tot el professorat, tota la part tècnica, i la veritat és que estem molt contents.
2: Quins reptes creu que continuen pendents en aquest àmbit, en l'educació? O què és el que es plantegen ja de cara al nou curs? Perquè ens avançava també que ja estan plantejant-se aquest acte d'inauguració del curs escolar.
3: Exacte. Doncs mira, jo quan vaig començar a ser regidor d'educació, ho he comentat alguna vegada, vaig agafar vacances a final d'agost, sobretot, després de la festa major. És quan la majoria dels regidors i regidores de l'Ajuntament agafem dues setmanetes de vacances a final d'agost, no? Per agafar doncs, força per començar, a tornar a començar. No? Uh-huh. I el que va ocórrer és que ja al final d'agost ja van començar a trucar-me direccions, directors i directores de les escoles per tenir l'escola, el centre, doncs, adequat per a l'1 de setembre, que és quan venen tot el personal professorat. No? I per què dic això? Perquè les direccions són les últimes que marxen, de fet marxen al final de juliol, i són les primeres que tornen, que comencen després de la festa major, ja estan allà abans d'acabar l'agost. No? I et deia això perquè ara també, igual que nosaltres, des de l'Ajuntament, ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem doncs, amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any doncs, farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això doncs, també doncs, és... és un esforç per part de l'Ajuntament, però també doncs, el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa. Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara doncs, el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació doncs, tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, doncs estarem doncs, enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? Que és que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
2: Uh-huh. Perquè de quantes places estem parlant al Teatre Plaza? Unes 300 són
3: aproximadament? 403, 404, sí. Uh-huh. Són, n'hi ha unes quantes, o sigui que per omplir-lo, a veure si l'aconseguim, és un repte.
2: Il·lusionant.
3: Il·lusionant, total.
2: I ja tenen una data aproximada? Ja estan...
3: Sí, és el 4, divendres 4 de setembre a l'1. A la una, doncs, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si algun familiar vol venir, doncs serà benvingut, benvinguda. I aquí doncs, farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar doncs, en Operació Triunfo, per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i doncs, el que tenim allí doncs, és tot una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
2: Ostres! Tota una declaració d'intencions.
3: Exacte, perquè, com sabeu, ja ho hem comentat abans una mica, no? El curs ha acabat una mica complicat i sobretot perquè bueno, les professionals d'educació mereixen començar el curs sentint-se reconeguts i aquest acte doncs, vol ser precisament això, un espai de trobada, de reconeixement i també d'inspiració amb l'Andrea, no?
2: Doncs aquesta seria la gran actuació educativa que ja tenen en marxa de cara al divendres 4 de setembre. Ja, de manera general, també podem parlar una mica de quin paper tenen aquest tipus d'actes dins de tota la comunitat educativa i dins d'aquesta programació, aquesta nova prioritat de cara al curs 2026-2027.
3: Mira, doncs el que em preguntes, per mi, ha sigut l'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat. I és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi, tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició. I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això. O sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament, amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
2: I un altre dels factors clau que ens han anat compartint en altres cofis anteriors és la inclusió, que entenc que ve també amb aquest afavorir la inclusió.
3: Bueno, aquest és un tema també, ho parlarem extensament, perquè aquest any ha sigut la primera vegada també i hem donat ja unes subvencions a les extraescolars pel proper curs, on hem augmentat 100.000 euros en la partida d'extraescolars únicament per la inclusió. O sigui, hem aconseguit doncs, augmentar un formador, un tècnic, una persona, doncs, que estarà recolzant a altres persones que estiguin donant les tallers per aquesta inclusió. O sigui, ja no estaran soles les persones, o sigui, el problema que teníem fins ara era una persona durant el curs o el taller estava sola i necessitava doncs, atendre a persones, a infants amb necessitats educatives diferents, doncs hem apostat per tenir una altra persona per poder ajudar en aquestes situacions. I això també doncs, és una millora. Hem aconseguit, avui no ho he portat, però durant aquest curs hem també iniciat diferents ajudes i millores en quant a nivell educatiu, que ho comentarem a l'inici de curs.
2: Mm-hmm. Perfecte, doncs apuntat també aquest tema per recuperar-lo amb l'inici de curs. Amb això ja ens acomiadem amb aquests dos grans actes. El primer ja el tenim aquí a tocar, com ens explicava el regidor, el 18 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església. Tenim aquesta cita amb la solidaritat, amb el dissabte solidari. I ja l'altre que estàvem comentant ara, ja ens estem avançant a la tornada d'estiu, però com bé ens explicava, aquests mesos de juliol i agost no s'atura l'educació, a les escoles encara estan treballant i des de l'àrea d'educació també us heu de preparar per fer aquest gran acte que enguany per primera vegada es celebrarà al Teatre Plaza, aquest acte inaugural de l'inici de curs.
3: Així és, doncs quan parlem d'educació, perdó, quan parlem de cooperació estem parlant exactament del mateix, de persones, d'ajudar, d'acompanyar, de construir una ciutat més compromesa. Aquest és el camí que volem continuar des de SOM, fer-lo des de Castelldefels.
2: Ramon Amador, regidor d'Educació i Solidaritat i membre de SOM Castelldefels, gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I que vagi molt bé el dia i l'estiu.
3: Exacte,
2: tota aquesta feina que queda d'estiu, de solidaritat i d'educació.
3: No parem, continuem treballant per Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, bon dia.
3: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
1: Mm-hmm. Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja feieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
0: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volien començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem pogut comptar amb tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti, i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I, bueno, i evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes, sí. I Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament l'anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
1: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
0: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diu: a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell, i és difícil posar un consens comú. Però sí, és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. Tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, amb tots els gustos musicals. Llavors jo crec que serà una molt bona Festa Major, perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
1: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran plat fort final?
0: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, ja està a punt de sortir.
1: Ja toca, ho tenim.
0: Ja toca.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles, Ginestar i Toreros Muertos, que era un altre també dels que anunciàveu, aquesta Festa Jove, que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Mm-hmm. Hem de parlar de les Festes del Mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
0: Sens dubte, les Festes del Mar és meravellosa, perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I, evidentment, s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes, i realment podem trobar aquesta novetat, que és el Tardeon de 90 Partis, amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes, no? Sense dubte també hi ha jo diria una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
1: Uh-huh. I tenim...
0: I evidentment el divendres també començarem amb Ismael González, també un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ que dinamitzarà la nit. També començarem, amb el country, amb el concert de la banda sinfònica de Castelldefels al castell, i evidentment l'arribada dels pirates, que seran anunciades per els diables de la nostra ciutat, per totes les torres de guaita, i evidentment també al castell, aquest avistament dels pirates, que veurem també el desembarcament, amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any, i que s'ha consolidat consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat, que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica.

0: platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? Uh-huh. I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte. I és, jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
1: Volia arribar al desembarcament pirata perquè continua sent l'acte més esperat. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
0: Sens dubte, l'important jo crec que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil, i que dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Gary Goetz, sens dubte, que jo crec que és l'hil conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata, i evidentment porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
1: Uh-huh. Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van repetint i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
0: I esperen la data per apuntar-se i, evidentment, hi ha famílies senceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'Escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
1: Mm-hmm. Doncs amb això acabem amb el bloc de les Festes del Mar, que són les grans protagonistes d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no? aquest Remember. Ara, el cap de setmana passat, i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
0: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dades que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival, i bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se, sens dubte. I estem molt contents, tant a l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
1: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
0: Sens dubte. Encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no havien, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment, també les cercaviles, que han sigut un èxit total, amb l'hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment, crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també és una, jo crec que és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats comptin amb ells.
1: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar, per una banda, el Biodansa, mm-hmm. la dansa, i per altra, el Dia de la Música. Doncs la parlem música. De bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord. Estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, mm-hmm. i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
0: Exacte. A mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania i que la ciutadania ho agraeixi, que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell. No? I, evidentment, a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza la Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
1: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodansa amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodansa ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per continuar.
0: Toca ja treballar-ho.
1: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que se'ns acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
0: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible, que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conchi i li canto la cançó ja. Però, bueno, i en guany, la veritat és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que hi ha tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I, evidentment, amb tota la insonorització que mirem tots els detalls perquè potenciï la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena. Hi ha propostes màgiques i que, sens dubte, crec perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
1: Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora de l'any passat. Sovint sempre s'escolta que els joves porten molt de talent, aquí podem centrar-nos en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats, és aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
0: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, limitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que evidentment el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
0: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell, i el 19, evidentment, ja ho hem parlat amb uns concursants, clar, depèn, si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors, hem de veure. A nosaltres has tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribarà a Espanya al Mundial, i després allà decidirem què fem.
1: I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
0: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, estaran intercalant proposta tras proposta.
1: Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem ja, a la nova temporada de teatre.
0: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre, i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades al nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, seran molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
1: Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació?
0: Pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha pues, teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, pues, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
1: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
0: Té 403 exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre, i que realment el que necessitem realment és coordinar-nos, i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris, que li dic jo, i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments de primera, i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
1: Mm-hmm. Hem parlat de Biodança, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la Festa Major, sí, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha
0: no,
1: tot
0: hi ha,
1: això?
0: No, mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o companys, inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, és que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt gaudir-ho, estic molt feliç de poder treballar en aquest equip que és la cultura, tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant, pues, felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer. I realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, doncs, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans naturalitzaven que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en el tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, el talent local i creant espais per ells, perquè Castelldefels està més viva que mai.
1: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
0: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara
1: no
0: queda.
1: No ens avancem,
0: jo crec que encara queda molt. Però bueno, jo crec que ara, com ho dic, de les Festes del Mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la Festa Major i totes les propostes de la Festa Major. Evidentment hi ha una sorpresa també a la Festa Major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té que veure amb la participació de la ciutadania.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest missatge de participació i una mica de... ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer més des de Ràdio Castelldefels, estarem pendents de totes aquestes novetats per poder informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres, que ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit ha estat molt positiu.
0: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom i que ho diu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per convidar-me de nou.
1: Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres.
2: Castelldefels Coffee. Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi. I us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis, dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant de població, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, la comptabilitat, el padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei. Si és el propi ajuntament, ho fa la Diputació, la Generalitat, serveis socials o consells comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què? I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors, de manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Uh-huh. Aquest és el marc, diguem-ne.
0: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes
1: és
0: característiques que ens explicaves.
1: Exacte. Uh-huh. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions, perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: Uh-huh. I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
1: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar o l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
0: Uh-huh. A més, una de les...
1: Aquesta és important, diguem.
0: Uh-huh. Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix Exacte. També a aquest nou recurs?
1: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer ho té en un informe amb una qualitat. Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, vale? Perquè tot és en obert.
0: Mm-hmm. O sigui, clar, estic pensant també, Nico...
1: Això també ens serveix a nosaltres, també, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar amb algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que veus, de primeres està sortint unes dades del municipi, vale? L'hem marcat la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
0: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades. I clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no? a unificar.
1: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, ara que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea una carta a tots els alcaldes i alcaldesses en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
0: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
1: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament a aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema dels habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, electes, alguns electes nou, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Uh-huh. I com ara... veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas, no?
0: Perfecte. I fent una mica també d'històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar sí. un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després ja es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi que no quedés restringida?
1: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada fet, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, bueno, quins són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, en les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles. Però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Uh-huh. Llavors, això s'ha depurat. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert. Uh-huh. I, com a clar, repositori.
0: I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
1: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica, és a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania i la ciutadania és com retre comptes de què estem fent. No? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei o es detecta que no té aquell servei, o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament diu Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs, i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar porta el catàleg de serveis per fer la petició, si vol. Uh-huh. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient doncs, quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, si hi ha molts, pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. Vale? O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
0: Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
1: Exactament. Això es tracta.
0: I si fem aterrar l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
1: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fem judici de valor. Vale? És a dir, un ajuntament pot dir mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus el navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
0: Mm-hmm. Doncs, precisament, abans d'entrar a l'entrevista, estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants, sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor, perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex envellit, doncs apostant al futur per més residències, no? O si és al contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre de... El nostre ritme de creixement és per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
1: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Uh-huh. Clar, posem més jove perquè 42 i alguna cosa Bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat l'indicador és que és més jove que els altres. Vale? Uh-huh. I és una qüestió a tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
0: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi, que et surten tots els indicadors clau i et surt amb vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa, o sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava doncs, que tenim una densitat de població més elevada que els municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants, o sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
1: Sí, sí, sí. Realment... La informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
0: Mm-hmm. Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
1: Sí. En general, l'aigua, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. Mm-hmm. I és bo també saber què teniu al voltant o què té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a la fi no estem sols, exacte, ni els municipis, sumar sinergies.
0: Mm-hmm. I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
1: Sí, tenim... La previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Uh-huh. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí, té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Mm-hmm. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar, també, els ajuntaments o la ciutadania, no?
0: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
1: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals, com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, en els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
0: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals de les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
1: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa, no? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'una manera, o el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat, el delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència, no? I, a més, aquestes són prestacions continuades, no és que s'hagi de demanar cada vegada.
0: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que contem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs, encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
1: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament les surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
0: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant les dades, ja li surt vinculat i ho troba tot clar, sí. molt més
1: Exacte.
0: Ràpid, molt més eficient.
1: Sí. Sí. I també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
0: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
1: Exacte, hi ha molt més que números.
0: Molt més.
1: Jo us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
0: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
1: Al Centre d'Anàlisi.
0: A la vostra pàgina
1: Exacte.
0: Web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
1: gràcies. I properament,
0: gràcies.
1: Directament ho tindreu a la web del vostre ajuntament.
0: Exacte, correcte, que a l'entrevista ens has comentat que justament s'ha fet aquests dies l'enviament a l'Ajuntament, per tant, de seguida ho trobarem també vinculat i es farà també aquesta comunicació. Hem començat amb aquesta primera entrevista des de Ràdio Castelldefels i continuarem informant també de les dades que podem extreure d'aquest centre d'anàlisi de serveis municipals de la Diputació de Barcelona, que ens permet a la ciutadania i als professionals del món local visualitzar, analitzar i comparar els serveis públics dels 311 municipis de la demarcació. Amb això ja sí que acabem l'entrevista. Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local, moltíssimes gràcies pel teu temps.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molt bon dia, que vagi
1: Adéu.
0: Molt bé i fins la propera.
1: Molt bon dia i fins la propera. Igualment.

0: Ha estat una setmana especialment intensa. Comencem parlant del pas del Tour de França per Castelldefels, un dels esdeveniments més importants, de més magnitud, que ha acollit la ciutat en els últims anys. Quin és el balanç que feu des de policia local?
1: Doncs mira, sí, com tu bé dius, el Tour de França és un dels esdeveniments més importants esportius a nivell mundial, i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel pitjor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes, els participants, i també dels ciutadans, perquè, clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments. Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important, i sobretot que hagi passat per Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: Nosaltres com a espectadors vam veure passar la cursa, però no som conscients del que hi ha darrere. I aquí hi ha un dispositiu molt ampli, com avançaves, aquesta coordinació, no només per part dels agents de policia local, que van ser 25 en total, que estaven pendents aquesta jornada, sinó també amb Mossos, SEM, Protecció Civil, Salvament...
1: Sí, en aquest dispositiu va col·laborar, doncs, un munt d'institucions, de policia local, Mossos d'Esquadra. Especial també agraïment a la gent de SAC, els controladors dels parquímetres, que varen fer una feina tremendament important. També als voluntaris, com no, voluntaris, empreses de Barnaportès, que es van facilitar també gent d'ells per poder fer tancaments i demés. I és veritat que això que estàs dient tu ho vam dir tot, no? Després de la pressió als nervis que tens fins que arriba, no? de que tot surti bé, quan ja han passat, diu, hòstia, diu, tota aquesta feina per això, no? Però per això precisament perquè sigui així, ràpid, i que no hagi passat res. Però sí, va ser un dispositiu molt ampli, un event nosaltres era un repte important, sobretot perquè, insisteixo, no perdem de vista que va ser en un diumenge a les 3 de la tarda, ja se va tallar el passeig marítim i va passar per tot el passeig de Castelldefels, no? La qual cosa, la quantitat de gent que teníem era importantíssima i vull dir, va sortir bé, que és el que volíem, que continuessin la seva ruta de cara a França sense cap incident, i que surti el nom de Castelldefels, doncs, com a un lloc que, doncs, he vist de reportatges que surten d'imatges i tal, i la veritat és que són molt xules.
0: Mm-hmm. I dins d'aquesta coordinació, el mateix dia del pas del Tour de França, el diumenge, s'organitzava un centre de control al CECOR.
1: Sí, vàrem muntar un CECOR, concretament el vàrem muntar al Club Nàutic, i al CECOR estava, doncs, tota la institució que estàvem treballant. Per exemple, estava Mossos d'Esquadra, estava Policia Local, estava Via Pública Ajuntament, estava gent de Medi Ambient de l'Ajuntament, estava gent de SAC, insisteixo, que també va treballar, estava també gent de Barnaportès, de l'empresa de serveis, que també va facilitar, estava també Proactiva, molt important la feina proactiva també, perquè no oblidem que són els que veien per la seguretat de nostres platges, i en aquest CECOR estàvem en coordinació permanent, cada Protecció Civil, per descomptat, estàvem permanentment parlant i anar qualsevol imprevist que sorgís, doncs intentar solucionar-lo de la millor forma possible, com així va ser. Tot i que al final sí que vam tenir, bueno, semblava que fos un examen, no? Però vam tenir una situació bastant complicada.
0: Mm-hmm. Efectivament, aquell mateix dia, en el marc d'aquest dispositiu del Tour, que estava plenament actiu, es va produir una emergència sanitària a la platja que va requerir d'un helicòpter del SEM. Com es va gestionar aquesta situació?
1: Doncs mira, nosaltres en el dispositiu que teníem preparats teníem una sèrie de vies, clar, el tall ja havia estat absolut per poder passar tota la comitiva, però evidentment a la platja viu molta gent i a la platja n'hi havia molta gent. Aleshores, el que vam fer va ser unes vies d'evacuació, vam deixar uns carrers concrets, protegits per policia, i eren les vies que, en principi, si n'hi hagués hagut algun imprevist, eren la via d'entrada dels serveis. De vegades el destí te fa un pols, i en aquest cas ens ho va fer, perquè justament cap a la una de migdia va haver-hi una persona que va patir un ofegament. Proactiva la va treure de l'aigua, una dona de 84 anys, la va treure de l'aigua, estava en una situació complicada. Una vegada la va treure de l'aigua, fora de l'aigua, però de salvar

0: ment de proactiva la van treure, van actuar de socorristes fent-li els primers el RCP per poder aguantar-la. Va acudir SEM també, va acudir Mossos d'Esquadra, va acudir policia local, vam estar atenent aquesta persona i al final va venir medicalitzada i va venir un helicòpter. L'helicòpter va aterrar, vull dir, n'hi havia gent que pensava que era l'helicòpter del TUR perquè era groc, però no era del TUR, era del SEM. L'helicòpter va aterrar a la platja, a la sorra de la platja, van estar mantenint aquesta persona en vida i finalment va ser evacuada en helicòpter. És a dir, va ser com un examen final que ens va fer on totes les parts que estàvem intervenint amb aquest dispositiu, insisteixo, de màxims, doncs vam tenir que anar a màxims perquè el pitjor que pot passar és que una persona pugui perdre la vida amb un dispositiu, o sigui, amb una situació tan complexa. Doncs no va ser així perquè la persona se va ser evacuada i el que puc dir és que se va portar a un centre hospitalari en vida.
1: Un clar indicador que tot el dispositiu s'havia preparat de manera correcta, perquè si arriba aquesta situació i s'aconsegueix que tot funcioni realment, sí, l'engranatge...
0: Els dispositius sempre s'han de preparar pel pitjor escenari possible. Nosaltres tenim preparats escenaris com, per exemple, un incendi, no? Un incendi d'unes vivendes, evidentment, gent, un infartat, un ofegat, una persona que... un accident domèstic... Tot això se recollia dins de la possibilitat perquè, insisteixo, agafava 5 quilòmetres de platja amb molts domicilis i amb molta gent de fora que es venia a veure. Aleshores, aquest va ser un escenari possible que era una persona ofegant-se que tingués... que pogués perdre la vida o estigués a punt de perdre la vida i, evidentment, per sort, doncs, aquest dispositiu va funcionar perquè aquesta persona va ser atesa correctament i amb una rapidesa, crec que, envejable.
1: I us deixa també aprenentatges a aquest tipus d'esdeveniments i justament la situació que vau viure el diumenge us deixa aprenentatges de cara al futur?
0: Sí, qualsevol dispositiu o qualsevol acte important, no?, que tens al teu municipi o que tens que muntar, sempre s'aprèn, perquè vull dir, tot i que jo crec que no se van cometre cap error important, però evidentment sempre hi ha alguna cosa millorable. Per nosaltres era un repte important, havíem tingut la Volta a Catalunya, es passa cada any, havíem tingut la Volta a Espanya, els que ja són molt veterans van viure les Olimpiades, aprofito per dir-ho, i havíem tingut esdeveniments molt, molt importants, però el Tour de França, per descomptat, era algo que era un repte. Però, per sort, la coordinació, sempre hi ha algun detall que se pot filar més prim i se pot arribar a solucionar. Per això el que demostra és que, al final, si tots els estaments i institucions que estem treballem coordinats, treballem conjuntament, les coses surten bé.
1: Ara passem a un altre operatiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal. Era la setmana passada que es feia públic aquest important dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal, que ens va deixar una dada molt, molt impactant. A xarxes socials es va veure també com aquest tipus de notícia sempre es viralitza, perquè es parlava de que s'havien intervingut més de 7.500 peces de roba amb un valor estimat de 600.000 euros.
0: Bé, doncs, clar, aquest seria valor estimat en el suposat que fossin el preu de mercat del que valen aquestes peces, si fossin veritablement legals o són falses. Nosaltres, dintre una de les preocupacions que tenim des de la policia local de platges és lluitar contra la venda ambulant, perquè considerem que no aporta res de bo, que és una situació que d'alguna forma degrada la via pública, degrada el passeig marítim, que fa una competència deslleial al nostre comerç o al comerç on sigui i que no podem permetre-ho. No? No és fàcil lluitar contra la venda ambulant, tenim 5 quilòmetres de passeig marítim, crec que ho estem en uns nivells de reconversió interessants i crec que se poden posar en valor on estem. I la primera actuació que se fa sempre és de xoc, no? D'alguna forma actuar contra el venedor, però sempre intentant respectar al màxim a la persona i sobretot el nostre objectiu sempre és que no hi hagi mai cap incident. No? Nosaltres no volem que acabar amb una batalla campal per una venda ambulant d'uns manters al nostre municipi. I això suposa de vegades la gent li costa entendre-ho perquè molta gent voldria més contundència, d'altra en voldria menys, vull dir, sobre aquest àmbit de venda ambulant hi ha opinions de tot tipus. Nosaltres el que tenim molt clar que aquestes persones s'han de respectar, hem de lluitar contra la seva infracció que fan, però evidentment des del respecte i des de la no confrontació. Això no vol dir que no siguem contundents, som molt contundents. Com tu bé dius, vam intervenir uns trasters que tenim constància que s'estan fent servir per emmagatzemar material de falsificat. Vam col·laborar juntament amb Guàrdia Civil, vam fer un dispositiu conjunt, vam fer una investigació durant un bon temps per confirmar que en aquell lloc s'estaven acumulant material falsificat I doncs, quan se va veure el moment de menys risc, se va intervenir, se va entrar amb tota la legalitat, totes les garanties, se va entrar a aquest magatzem i se van intervenir tota aquesta quantitat de prendes que dius tu, que sense dubte és un cop fort pels venedors.
1: Uh-huh. Un cop fort, com ens explicava, cap a la infraestructura logística que hi ha
0: sí,
1: al darrere.
0: Sí. Cal intentar lluitar contra el que el magatzem, si poguéssim lluitar contra magatzems més grans que de tant en tant doncs, surten, no? Aquí al nostre municipi no tenim constància, però de vegades jo me'n recordo a la Badalona, per exemple, van sortir un naus industrials plenes de material falsificat. I es tracta una mica de lluitar contra el que està més a dalt, que al final és el que s'enriqueix i no el que estem veient que està venent aquest material, que els recursos que obté són limitats, però en canvi els beneficis que obté el que porta milers de quilos de material falsificat són beneficis molt, molt importants i no el que ven unes bambes.
1: Mm-hmm. Ens explicaves, Leo, que aquest dispositiu és un dispositiu de xoc d'inici de la temporada, un dispositiu gran, potent, no? Com estàvem parlant d'aquestes 7.500 peces de roba. Hi haurà continuïtat? Hi ha diferents tipus de magnituds, no? Dels dispositius de cara a aquest estiu?
0: Sí, aquest any, Estefania, han fet ja com a tres intervencions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, i hem intervingut molt, molt de gènere, no, ara mateix no estaria en disposició de dir-te quina quantitat estem parlant, però que sí que et puc assegurar que és molta quantitat, i els hem pres molt de material, i aquest és un mes, a més de lo que és la pressió permanent a la venda arran de passeig, no? Vull dir, la pressió amb els companys de policia que estem apretant allà permanentment perquè no se pugui vendre, però a més les aprehensions més importants se fan quan van cap allà, quan tenim constància de que hi ha molta gent que s'està adreçant a la platja a vendre, i aquí sí que aquest any els hem fet com quatre dispositius, dos d'ells vam omplir quasi 2 tones de material, vull dir, estem sent bastant durs amb aquest tema, tot i que no és un tema fàcil de solucionar, però és evident que Castelldefels ja crec que dintre del mundillo de la venda ambulant ja és un lloc hostil per ells, i així ens ho diuen. De fet, d'alguns municipis propers, no vaig a nombrar, m'ha arribat que tenen un repunt molt important de venedors quan abans no patien. Això vol dir que d'alguna forma la llei de vasos comunicants està actuant, n'hi ha molta pressió aquí, els venedors se'n van a un altre lloc, i això no vol dir que acabem el problema, però el que sí que volem és demostrar o que tinguin el missatge clar que Castelldefels, la platja de Castelldefels no és un lloc adient per fer venda ambulant.
1: Mm-hmm. Amb això passem ara a un altre dels temes que es reforça, sobretot amb la mirada a l'estiu, la temporada alta, que tot just començava aquest mes de juliol. Bueno, temporada alta de servei de platges començava al juny, però vull dir la temporada d'estiu començava ara al juliol. I el que reforceu amb aquesta mirada a la temporada d'estiu són els controls d'alcohol i drogues.
0: Sí, nosaltres, dins de les competències de trànsit, un dels temes que més ens preocupa i no pot ser d'altra forma és no tenir accidents i més accidents greus o amb víctimes mortals. No? Les dades són bastant favorables, però tot i que no se pot parlar de dades en accidents, perquè una sola persona que perdi la vida, una sola persona que té un accident, no ho podem permetre. Aleshores, un dels punts, som un municipi que té molt d'oci, que tenim molts visitants, que tenim doncs, molts locals, que la gent surt molt de nit i que de vegades no tothom respecta els límits de consum, i aquí sí que som també, crec que contundents. Montem controls permanentment i ha de calar el missatge que ja fa temps que s'està dient i aquestes alçades ja no pot ser d'altra forma, i és que no se pot conduir ni begut ni havent consumit substàncies, perquè estàs posant en perill la teva vida i la de tercers, que al final és el bé més especial que tenim, és la vida. No? Vull dir, no n'hi ha cap festa ni cap juerga ni cap història que pugui justificar un accident.
1: Mm-hmm. Continuem parlant de prevenció. Justament, Leo, mencionaves el tema dels accidents amb aquests controls d'alcohol i drogues. Doncs un altre punt de vista dels accidents són els vianants, són les persones que han de creuar per els passos de vianants. I aquí a la ciutat, Castelldefels continua incorporant passos de vianants intel·ligents. Com funcionen exactament?
0: Bueno, nosaltres quan fem estadístiques, insisteixo, per veure com evolucionen les dades al nostre municipi, veiem que els atropellaments encara els arrollaments als parcs de vianants, doncs encara és sobretot de cotxe peató, però també patinet peató, ciclista peató, qualsevol vehicle, doncs es preocupa, i els punts on encara estem trobant, que no hauria de succeir, que estem trobant atropellaments, és als pas de vianants. Aleshores, aquí, quan hi ha una atropellada en pas de vianants, en definitiva n'hi ha dos actors que intervenen, no? Vull dir, un és el vianant i l'altre és el vehicle. Els vehicles, normalment, doncs, se sol respecta bastant, però, evidentment, un despiste pot provocar un atropellament. Per exemple, moltes vegades, depenent d'on està el sol, que te pot enllobar una mica, no?, els ulls, i pots perdre la visió, i pots, que alguna vegada ens ha passat, de que acaben en un atropellament d'algun vianant. El que se fa és, el que estem és aquells passos de vianants més transitats, o que podem considerar que són de més de risc, els estem equipant amb un sistema de senyalització llumínica, de tal forma que quan s'actua, quan passa el vianant, tots els laterals s'il·luminen d'una forma intermitentment, i el vianant ho veu, perquè el vianant de vegades se va amb el mòbil. Vull aprofitar també per dir que quan se creua a qualsevol carrer hem d'aixecar la vista del mòbil i hem de mirar a la calçada. No es podem confiar en un pas de vianants, perquè al final, si el cotxe no t'ha vist, doncs t'arrollarà, i és preferible, com diu l'anunci, no? No, per no perdre res podem perdre la vida, no? Està molt lograt, per cert. Doncs el que intentem és que aquesta llum, aquesta intermitència, també cridi l'atenció del vianant i d'alguna forma estigui atent i pugui veure si està en disposició de passar o no, perquè de vegades no resisteixo. Són dues parts. Si les dues parts no treballen, no ho fan bé, és difícil que acabem amb els atropellaments. I considerem que és una bona eina, ara les estem implementant, veurem les dades, d'aquí un temps podrem saber les comparatives, si realment, tal i com considerem, són una bona eina per reduir els atropellaments al nostre municipi.
1: Mm-hmm. Està previst ja d'instal·lar-ne més, o ara mateix esteu en aquesta fase d'analitzar, extreure dades i experiències amb aquests passos de vianants?
0: Nosaltres, si per la policia fos, ens agradaria que estiguessin tots els passos de vianants senyalitzats, no?, reforçats. Sabem que és impossible, és un tema de mitjans i un tema econòmic, i ara el que estem fent és treballant-ho als passos de vianants més freqüentats, o els que considerem que pot haver-hi més risc. Risc per què? Perquè hi ha més circulació, perquè és un intermitent de no passar pas de vianants, vull dir, passa molta freqüència, en la qual cosa el risc és més gran. Ara ho estem instaurant en tots aquells passos que considerem són més perillosos, però la idea és per nosaltres fora instaurar-ho a tot el municipi, vamos, clar que sí.
1: Uh-huh. I ja, com a pregunta final, com estem ara encara en aquests mesos amb més activitat de l'any, quin seria el missatge des de policia local per aquest estiu a Castelldefels?
0: Doncs mira, sobretot estem molt orgullosos de com s'està comportant la ciutadania, i per exemple, un exemple molt clar va ser el passat cap de setmana en el Tour. No vàrem col·lapsar la platja, la gent va escoltar, va entendre el missatge que vàrem publicar de que s'evitessin els desplaçaments, que s'evités el vehicle privat, i això va suposar que no se va col·lapsar la platja. Precaució al màxim, tu has parlat de consums, abans d'agafar el vehicle no se pot consumir res, es prefereix agafar un taxi, deixar-ho estar, i precaució en tots els sentits. També aprofito, en la ona de calor, la gent que es protegeixi, persones grans, persones que no es posin d'aire condicionat, una mica d'atenció també al veïnat, per veïns que poden tenir vulnerables, no? Una mica d'atenció si no sabem res d'ells, si es fa falta alguna cosa. I en aquest sentit, doncs, perquè és que estem passant unes zones de calor tremendes, una mica de col·laboració ciutadana entre veïnat, entre gent, i també m'agradaria recordar, i no pot ser d'altra forma, sobretot perquè estem en l'escenari que estem, màxima precaució amb el foc. Som un municipi que tenim una massa forestal molt important, tenim el massiu del Garraf al costat, ja fa temps que anem dient que la vegetació està en un estrès hídric molt greu, i per desgràcia, quan obrim les notícies, ens trobem cada dia amb incendis de consideració. Tant de bo no surti Castelldefels ni cap municipi veí, ni de veí ni no veí, que s'acabin aquests focs.
1: Uh-huh. Doncs amb aquests missatges de prevenció i de consciència, responsabilitat també ciutadana, ens acomiadem. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona, per posar-nos al dia de l'actualitat des de l'àmbit de vista de la seguretat, del cos de seguretat local de Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 7.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràfics per los discos, història i sus múltiples estils. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Radio.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
7: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
8: Todos los viernes a las 10 de la noche.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
10: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
11: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i benvingut al teu programa Al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Avui, al capvespre, comença amb Traubert's Blues i la veu de Tom Waits. Se m'està esgotant el temps. Estic fotut. Soc vell i estic molt ferit. Ara estic pagant per tot el que vaig fer. Penso que jo sóc una víctima innocent. Estic perdut i sense res ni ningú a on poguerem aferrar. Les meves ferides mai es curaran. És de nit, tinc molt fred, i a vosaltres, vigilants de les flames, vos desitjo bon capvespre. Tom Traubert's Blues, Tom Waits.

al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara Feelings, sentiments, amb Morris Albert. Sentiments, res més que sentiments. Estic provant d'oblidar els meus sentiments que toquen amb l'amor. Les llàgrimes em van rodant per la cara. Ara et puc dir que m'hauria agradat no haver-te conegut mai. Sentiments, com si no hagués tingut mai cap sentiment. Feelings, Morris Albert.

al capvespre, música per somiar. Il Divo et canta ara plorant, crying. Il Divo.

Al capvespre, música per somiar. You were never mine. Tu mai vas ser meu. La veu és de Janina Magnis. Avui he vist una parella que em va recordar a nosaltres. Quina llàstima que vàrem perdre un amor tan autèntic. Però jo mai t'he perdut, encara que tu no vas ser mai meu del tot. Jo et necessitava i tu em vas ajudar. Més tu no em podies donar tot el teu amor. Ara et tinc en somnis i et tindré fins a la fi del temps. Et tinc que dir que no t'he perdut mai, doncs mai va ser meu del tot. You were never mine. Janina Magnis.

Al capvespre, música per somiar. Tren Llampec, Lightning Express, amb Billy Joe Armstrong i Nora Jones. Tothom a bord del tren Llampec sembla feliç. Tothom, menys un nen que plora llegint una carta. El revisor li demana el bitllet. El nen diu que no té ni bitllet ni diners, però li ensenya la carta i li diu que va veure a la seva mare que està morint. Ell el que vol és poder-se acomiadar d'ella. El revisor fa l'ull gros i el nen continua el viatge tot i plorant. Lightning Express, Billy Joe Armstrong amb Nora Jones.

Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara a Paul Carrack i Ulls Blaus, Eyes of Blue. Com et sents darrere d'aquests meravellosos ulls blaus? Darrere hi veig un somni que segur no morirà. I veig també un rastre de somriure i un riu tot ple de llàgrimes. Tu ja saps que la vida és curta. Agafa't, doncs, el teu somni. Res pot interposar-se en el teu camí. Amb el cor encara ple de dolor, tens que mantenir l'esperança i aconseguir el somni que hi ha darrere d'aquests ulls blaus. Eyes of Blue, Paul Carrack.

Al capvespre, música per somiar. M'agradaria que m'estimessis. I'd love you to want me. Amb la veu de Lobo. Quan et vaig veure per primer cop, notava que la sang em pujava des dels peus. M'agradaria que m'estimessis. Als teus ulls hi veig també el desig. Vares dir que no ensenyaries mai els teus sentiments. Més tu, saps que a mi m'agradaria que m'estimessis i tu seràs feliç rebent tot el meu amor. M'agradaria que m'estimessis com jo segur t'estic estimant a tu. I'd love you to want me, Lobo.

Al capvespre, música per somiar. Do that to me one more time. Fes-m'ho un altre cop. La veu és de Captain Antonil. Fes-m'ho un altre cop. Fes-me un altre petó. Amb un no en tinc prou, perquè el meu cor ho pugui escoltar. Torna a dir un cop més aquestes paraules. Digue-m'ho una altra vegada. Torna-m'ho a fer un cop més. Torna'm a donar un altre petó. Torna a dir tot un cop més. T'estimo. To that to me one more time. Captain Antonil.

al capvespre, música per somiar. La matinada és aquí. Morning has broken, amb Yusuf i Cat Stevens. La matinada és aquí. La merla, l'ocell ha parlat i m'ho ha dit. Estic veient la rosada sobre l'herba. M'agrada la matinada. Està anunciant un nou dia. I a la matinada tot brolla esplendorosament un dia més. Està arribant un nou dia i jo el disfrutaré com si fos a l'últim. Morning has broken, Yusuf i Cat Stevens.

al capvespre, música per somiar. Natalie Cole et canta ara una petita pregària per tu. I say a little prayer for you. Cada dia, al despertar-me, tinc una petita pregària per tu. Per sempre més, viuràs dins el meu cor i jo t'estimaré. Mai ens separarem. A totes hores, penso en tu i aprofito els moments que tinc per dir una petita pregària per tu. Creu-me, per a mi no hi ha ningú més que tu. Allà on estiguis, estima'm tu també a mi. Amiga, amic, t'espero la propera setmana, tot i desitjant-te bona nit i dolços somnis. Cuida't. I say a little prayer for you. Natalie Cole.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

Las formas del blues.